0: diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

Yeah, my sanity was actually here. Yeah. I just got so caught.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

love here. Beat Zucchini.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Dimarts. Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Diuen que estic boig, boi com ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor...

0: Chan. 5 minutes de mes, ok? Chut!
1: ICAT Weekend.

0: Escoltes ICAT.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: Cançons d'òpera.
1: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 4 al 21 de juny torna un dels títols imprescindibles de Mozart, en aquest cas el Gran Teatre del Liceu. Avui, Le Nozze di Figaro.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Le Nozze di Figaro és una òpera bufa, per tant còmica, dividida en quatre actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte, tot i que basat en la comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relatiu, més aviat discret, tant és així que al cap de pocs dies de la seva estrena es va programar un títol, en aquest cas de Vicent Martín i Soler. A Catalunya va arribar Le Nozze di Figaro el 4 de febrer del 1916, també al Gran Teatre del Liceu, teatre que l'acull del 4 al 21 de juny en una nova producció signada per Marta Pazos i amb una forta presència de talent local. En quant als personatges principals que intervenen a Le Nozze di Figaro de Mozart, Figaro, precisament, el nostre protagonista, és el criat i com del comte d'Almaviva, a qui va ajudar-lo a casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla, la primera part de l'obra de Beaumarchais i que, posteriorment, transformaria en òpera, entre d'altres, Gioachino Rossini. El paper de Figaro és un paper per baríton o baix baríton amb molt de carisma. Susanna és la criada de la comtessa d'Almaviva, promesa de Figaro i objecte de desig del comte d'Almaviva, paper per soprano que demana flexibilitat vocal i agilitat. El comte d'Almaviva és l'antic Lindoro, que va aconseguir casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla. Ara, ja madur, convertit en baix baríton o baríton, ha de tenir autoritat, elegància i, per descomptat, agilitat vocal. La comtessa d'Almaviva, de nom Rosina, està enamorada del comte, el barber de Sevilla, i encara n'està enamorada ara, a les noces de Figaro, però està dolguda per les fugides nocturnes del seu marit. Paper el de la comtessa per soprano lírica, que ha de cantar amb una enorme elegància i un excel·lent sentit del fiato, la respiració típicament mozartiana. Cherubino és un patge de la noblesa, adolescent, que desperta del seu sentiment amorós i, en conseqüència, té tot el dia les noies al cap. És un paper de nen cantat per una mezzo-soprano que ha de dominar la coloratura. Marcellina és la criada del doctor Bartolo, poc important, al barber de Sevilla, que ara apareix com la seva antiga amant i mare de Figaro. És un paper aquest per mezzo-soprano. El doctor Bartolo és l'antic tutor de Rosina, ara el metge del Palau, que s'acaba descobrint que és el pare de Figaro. Paper el de Bartolo per baix còmic de relleu relatiu. Don Basilio és el sacerdot de qüestió de reputació, el barber de Sevilla, ara mestre de música de Susanna, un tenor que té àrea pròpia que s'acostuma a suprimir. Destacarem també la part de Barbarina, la filla del jardiner Antonio, que està enamorada de Cherubino, paper per soprano, i Antonio, el jardiner del comte d'Almaviva, paper per baix còmic secundari. També hi ha un notari, que és Don Curzio, un paper còmic secundari, en aquest cas per tenor. En tot cas, Beaumarchais, molt orgullós de conèixer Espanya en l'època en què des de França se la veia com un país exòtic i quasi perillós, va voler demostrar les seves familiaritats amb Sevilla i la seva gent escrivint la comèdia El barber de Sevilla l'any 1774, no exempta de certa sàtira social, ja que els assumptes d'amor de l'incapaç comte d'Almaviva ha de resoldre'ls el seu criat, el despert i intel·ligent Figaro. Beaumarchais va donar una prova més dels seus coneixements sobre Espanya en una segona part, Les noces de Figaro, que la censura va mantenir amagada fins que, per desig personal de Maria Antonieta, va donar pas a l'obra teatral l'any 1784, on, entre somriures i gràcies, s'ocultava un missatge molt més dur contra els injustos privilegis de la noblesa. De fet, l'obra va estar prohibida per tota Europa, però l'emperador Josep II d'Àustria, el germà de Maria Antonieta, sempre atent a donar una imatge liberal i tolerant, va decidir autoritzar la conversió en òpera de la citada peça teatral, encara que va procurar que les escenes més reivindicatives no apareguessin de manera explícita en aquesta òpera. Mozart va convertir la història de Beaumarchais en una òpera còmica italiana sense cap mena de relació musical amb Sevilla o amb Espanya. De fet, la complexitat de l'òpera va fer que el seu èxit a Viena fos relatiu. En canvi, a Praga va convertir-se en un èxit rotund i els diumenges per la tarda es ballaven peces extretes de la partitura en els balls populars de la ciutat. La qual cosa va motivar que l'empresari de l'òpera italiana a Praga sol·licités a Mozart i el seu llibretista Lorenzo da Ponte una nova òpera, i així naixia un títol també indispensable al catàleg operístic de la cultura occidental, com és el Don Giovanni, que s'estrenava l'octubre del 1787. En tot cas, avui el nostre protagonista no és Giovanni, sinó Figaro. Per tant, anem a situar-nos a l'inici de Les noces de Figaro de Mozart.

0: cinque.
1: A l'inici de l'òpera, Fígaro i Susanna, la seva promesa, criats del comte d'Almaviva, els dos, prenen mides de l'habitació que ocuparan en casar-se per poder col·locar-hi el llit, tal com sentim ara mateix de fons. Susanna no vol que s'instal·lin en aquesta habitació, ja que està a prop de l'habitació del comte, que suposa el seu matrimoni. La festeja, i no només això, sinó que exigeix el seu dret a cuixa, encara que havia renunciat públicament a ell en el cas que ella es casés. Inicialment, Fígaro vol convèncer Susanna i li narra tots els beneficis de situar-se en aquella cambra, però l'astuta Susanna desplega tots els seus arguments i fa que el seu estimat Fígaro s'adoni dels riscos als que està sotmès a la seva xicota dormint tan a prop de la cambra del comte. Luca Pisaroni és Fígaro, el mateix Fígaro que, per cert, podrem escoltar al Gran Teatre del Liceu, mentre que Christine Karch interpreta a Susanna, amb dos dirigits per Yannick Nézet-Séguin, amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Thank you.

Figaro, en sentir els arguments de Susanna, pensa que si el comte d'Almaviva vol ballar, se vol ballare, ho farà el so que ell toqui. Dit d'altra manera, Figaro diu que no estarà sotmès a les ordres del comte, un argument realment revolucionari, si tenim en compte que l'òpera és del 1786. El baríton Luca Pisaroni és de nou Figaro.

Apel·lant a la venjança, és a dir, la vendetta, venen a exigir un antic acord pel qual Figaro ha de casar-se amb Marcellina o bé pagar-li una quantitat molt alta de diners. Susanna i Marcellina, en veure's i sabent que es detesten, canten un duet via resti servita, excepte les meves deferències, de fingida cortesia. Realment, però, les dues dones es diuen de tot menys paraules boniques.

Susanna era Christiane Karg i Anne-Sophie Bonhoeffer era Marcellina, les dues dirigides per Janine Gnezet-Seguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Després d'aquest encontre entre les dues rivals apareix el jove Cherubino, el patge del comte, que s'ha d'amagar quan entra a la cambra el seu senyor. Abans, però, el jove Cherubino mostra el neguit en el que viu. Non so più cosa son, cosa faig, ja no sé ni el que sóc ni el que faig. I que cada cop que veu una noia, diu, el cor li comença a bategar amb força.

0: Aquest querubino era la mezzo Angela Brower. Quan el comte apareix, Querubino s'amaga. En creure's a soles amb Susanna, el comte ofereix molts diners a la jove a canvi d'una cita, però ella rebutja aquests diners. Acte seguit apareix Don Basilio, mestre de música i organista del Palau, així que el comte s'ha d'amagar també. Don Basilio explica a Susanna l'interès que té el comte per ella i l'interès que té Querubino, amagat en aquesta mateixa habitació, per l'esposa del comte. El comte, en sentir-ho, reapareix enfurismat.
1: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Posto andate e scacciate il seduttor.
0: Com sentim, el comte ple de fúria amenaça amb acomiadar Querubino, però quan el mateix Querubino surt del seu amagatall entén que ha estat testimoni de la seva escena amb Susanna i canvia d'actitud. Ara apareix Figaro al costat d'un grup de camperols que agraeixen al comte l'abolició d'un dret feudal, el dret de pernada, el dret de cuixa, per entendre'ns, en què un senyor tenia dret a passar la primera nit de noces amb les serventes que vivien a casa seva. Una barbaritat des de la nostra perspectiva, però un costum que existia en el passat. I Figaro li demana que el casi amb Susanna. Promet fer-ho per la pressió que exerceix la presència de tanta gent i per desempallegar-se de Querubino, el nomena oficial del seu regiment i acte seguit li ordena partir cap a Sevilla com a soldat. És quan Figaro, en saber que Querubino serà oficial, li canta Non più andrai farfalloni amoroso i ironitza amb el jove assegurant que se li ha acabat anar darrere de les noies. Ara s'haurà d'acostumar a les marxes marcials pel fang. És el baríton Luca Pisaroni.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de les noces de Figaro de Mozart, la comtessa lamenta les infidelitats del seu espòs. Porgi amor qualquer istoro, dona'm amor, diu, algun remei. Un preciós lament en el que la comtessa enyora la càlida relació que tenia amb el seu marit. Canta la comtessa en la veu de la soprano Sonia Yoncheva.

i entra Cherubino, que li demana consell a la comtessa. Assegura trobar-se molt desorientat i diu que no entén les reaccions al seu propi cos. En presència de les dones, de sobte està gelat i de cop és tot foc. Canta la mezzosoprano Angela Brauer.

Acte seguit, la comtessa i Susanna el disfressen de dona i citen al compte una entrevista amb Susanna, a la que en realitat assistirà Cherubino.

En aquest moment apareix el comte i Querubino s'ha d'amagar de nou en una habitació. Cal recordar que va vestit de dona. La comtessa li diu al comte que és Susanna qui s'ha tancat el vestidor i ell intenta tirar la porta al terra. Mentre Susanna, també amagada, ajuda a sortir de l'habitació a Querubino i es posa ella al seu lloc. Finalment la comtessa confessa al comte que és Querubino qui està amagat, però en obrir la porta on s'amagava no hi ha Querubino sinó que apareix Susanna. I tant la comtessa com el comte es queden realment molt sorpresos. Aleshores, la comtessa, recuperant la calma, li diu que tot respon a una trama per posar gelós al comte. Per acabar d'embolicar la troca, entra en escena el jardiner Antonio i es queixa que algú ha trepitjat les flors i ha trencat els testos saltant des d'una finestra. Acte seguit, apareix Fígaro i diu que ha estat ell, però Antonio mostra uns papers que va perdre qui va saltar per la finestra, que resulten ser les credencials de Querubino. Fígaro diu que Querubino les hi va donar perquè faltava un segell, però el comte no queda convençut amb l'explicació. Cal recordar que inicialment el comte ha sabut dels desitjos de Querubino per la comtessa. Per si no n'hi havia prou amb aquest embolic, en aquest mateix moment apareix Bartolo i Marcellina, de nou, i reclamen al comte el compliment de la seva demanda, les seves noces amb Fígaro. I és el que escoltarem tot plegat, tot seguit, aquest plegat final, aquest embolicat final del segon acte, on intervenen fins a 8 personatges d'aquesta òpera. Són Thomas Hampson com a comte, Sonia Yonxeva com a comtessa, Christian Karg com a Susanna, Luca Pisaroni com a Fígaro, Philip Sly com a Antonio, Maurizio Muraro com a doctor Bartolo,

0: Moments d'òpera.
1: El tercer acte de la Enots di Figaro de Mozart comença quan el jutge Don Curzio exigeix a Figaro el compliment del contracte amb Marcellina, pagant-li una gran suma de diners, però com aquest no els té, l'obliga a casar-se amb ella. Figaro s'excusa dient que ell és de família noble i que no pot casar-se sense una autorització dels seus pares. Assegura que són desconeguts perquè uns bandolers el van robar quan era petit. Com a prova d'aquesta noblesa, mostra un senyal en el seu braç dret, una taca de naixement. Aleshores, Marcellina reconeix la marca i diu que Figaro és el seu fill, que va desaparèixer poc després de néixer i que Bartolo és el seu pare, així que ja no ha de casar-se amb ella. Quan arriba Susanna i veu abraçats Marcellina i Figaro, colpeja el seu enamorat i Marcellina li explica la nova situació. Però ara nosaltres canviem d'escena.

De nou, la comtessa Melangiosa està trista. En trobar-se sola esperant a Susanna, recorda els vells moments del passat, preguntant-se què se n'ha fet d'ells. De nou canta Sonia Yoncheva.

Acte seguit apareix Susanna. La comtessa li dictarà una carta pel comte amb l'objectiu de desplegar la trama conspirada a l'acte anterior, és a dir, confondre el seu marit i citar-lo amb Cherubino vestit de dona. En definitiva, una trama per descobrir les infidelitats del comte. Precisament és en aquest moment quan podrem gaudir de la canzoneta solària, el moment en què la comtessa dicta a Susanna la carta, un dels exemples més sublims del classicisme vienès en la mà d'un dels seus majors genis, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem ara aquest duet en les veus de Sonia Yoncheva com a comtessa d'Almaviva i Christian Karg com a Susanna.

0: entre aquestes camperoles es troba Cherubino, però vestit de dona. Antonio, el jardiner i el comte el reconeixen com que el comte ho ha autoritzat. Se celebren les noces entre Figaro i Susanna i entre Bartolo i Marcellina.
1: Ecco la marcia, andiamo!
0: I durant el ball, Susanna passa al comte la nota que va escriure dictada per la comtessa, fixant una cita per aquella mateixa nit. L'agulla amb la que està tancada la carta ha de ser retornada com a senyal de conformitat. El pla és que aquesta nit no es trobi amb Susanna o amb Cherubino, sinó que es trobi amb la mateixa comtessa, així que intercanvia la seva roba amb la de Susanna. L'acte tercer, doncs, acaba amb els cants feliços dels acabats de casar.

0: quart i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera L'Enotze di Figaro de Mozart, situat ja a l'inici del quart acte, quan Figaro sorprèn Barberina buscant l'agulla que segellava la carta, ja que el comte la va entregar a la jove perquè la hi donés a Susanna, però l'ha perduda. Figaro interpreta aleshores que Susanna s'ha citat amb el comte. Empipat convida a Bartolo i Basilio a ser testimonis d'aquesta cita i els adverteix sobre la infidelitat de les dones. Figaro és Luca Pisaroni.
1: Aprite un po' gli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa sono.

Malgrat la gelosia de Figaro, arriben la comtessa i Susanna amb els vestits intercanviats. Susanna, en quedar-se sola, mostra el seu neguit amorós mentre espera el seu estimat, a qui espera tenir entre els seus braços. De bien y non tardar o gioia bella, assegura, canta Christian Karch.

0: Recte final de les noces de Figaro de Mozart, quan ara es produeix una trobada realment complicada d'explicar, però ho intentarem. Cherubino, que havia quedat amb Barbarina, veu la comtessa, que anava disfressada de Susanna, i intenta besar-la, però en aquest moment arriba el comte, i és ell qui rep el petó. Aquest li respon amb una bufetada que encaixa Figaro, que s'havia acostat a veure què passava. Per venjar-se del comte, Figaro comença a coquetejar amb Susanna pensant que era la comtessa, però quan aquest la reconeix li declara el seu amor, i Susanna s'enfada pensant que el seu espòs no l'havia encara reconeguda. Quan se n'adona, la parella s'abraça, i això enfurisma el comte, que confon Susanna amb la comtessa. Quan es descobreix la situació, el comte demana perdó a la seva esposa per les seves sospites i per la seva mala conducta. La comtessa el perdona i acaba l'acte amb una alegre festa. I així és com acaba l'obra en què Beaumarchais anomenava la Folle Journée, el dia boig, en què entre bromes i riures va quedar destrossat el prestigi de la noblesa i es va obrir el camí de la Revolució Francesa. Aquest és, doncs, el final també de L'Enzo di Figaro, l'obra mestra de Mozart i la seva primera col·laboració amb el llibretista Lorenzo da Ponte, títol que del 4 al 21 de juny podrem gaudir al Gran Teatre del Liceu. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Corriamo tutti.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'Estratègia Comarcal de Bases 2026-2030 i el Programa d'Actuacions Comarcal 2026-2027. Dins del marc estratègic, l'ens supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, de la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
2: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes doncs pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
1: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès. Però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
3: El tema de residus, estem treballant molt, doncs, amb els canvis de què s'han fet de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, doncs que l'escorxador és un tema que, com bé sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé dèiem, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
1: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'hospital comarcal.
3: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs perquè també va sortir la demanda, doncs que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això doncs és un tema que encetarem, és un tema que des del Consell mirarem de banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots diferents estaments. Per tant, aquesta taula sí que pensem doncs, d'engegar-la tan aviat com puguem.
1: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, eh? Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu, Peyu. Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat. Hello! Can't you just one time?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses van valorar positivament la prova pilot per monitoritzar la generació de residus al sector turístic del municipi a partir de l'adequació i digitalització d'àrees de recollida selectiva en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès. El conseller comarcal de Dinamització Turística, Joan Sàrria, explicava des de la colònia Lleudet que fa 10 mesos es van col·locar 4 àrees de contenidors tancats amb 5 contenidors cadascuna. N'hi ha una en aquest polígon industrial i la resta són en direcció Ripoll, Ugassa i Olot. Són uns contenidors que només s'obren targeta i, segons Sàrria, l'objectiu és clar.
2: Hi ha dos grans objectius. Un és implementar aquesta sostenibilitat turística a través d'aquesta regulació de les persones i, sobretot, dels establiments turístics que, a través de les targetes, utilitzen aquestes àrees. D'una banda, controlar aquest fet i, d'una altra, amb la col·locació de videocàmeres, també controlar que aquests establiments i aquestes persones facin un ben ús d'aquestes àrees.
1: Instal·lar aquestes àrees ha tingut un cost de 128.000 euros. Sàrria va recordar que la totalitat de la inversió a la comarca d'aquest pla ha estat de 3.5 milions d'euros i que s'ha finançat gràcies als fons Next Generation provinent de la Unió Europea. L'alcalde de Sant Joaní, Ramon Roquer, va detallar que van apostar per un model híbrid que combina dos models de recollida de residus, la recollida porta a porta per tot l'àmbit urbà i el sistema de contenidors bilaterals tancats d'aquestes quatre àrees pensades per les cases aïllades, els disseminats i el sector turístic com les cases de turisme rural. L'alcalde estava satisfet de com havia funcionat fins ara.
3: Pràcticament a un any d'aquesta implantació estem parlant ja d'un 70% de recollida selectiva. És un tant per cent molt alt. Això demostra el bon ús que s'està fent d'aquestes àrees. De fet, els usuaris veuen positivament el fet que estiguin tancades i que precisament hi hagi un ús restringit perquè realment en fan ús de les àrees aquells que els hi corresponen fent ús. I això es valora molt bé. De fet, hem passat d'unes àrees obertes, abandonades en el sentit de que moltes vegades estaven plenes d'escombraries, tant a dins els contenidors com a fora. Ara estem van d'unes àrees amb uns models de contenidors que són uns dels millors, estem parlant d'un model easy bilateral que porta incorporat aquest sistema digital i, per tant, estem parlant d'un bon producte.
1: Roquer va felicitar els usuaris pel civisme a l'hora d'utilitzar aquestes àrees i va avançar que Sant Joan ja s'acosta al 80% de recollida selectiva al conjunt del municipi gràcies a un model que també aposta pel compromís dels veïns.

A València, el País Valencià, per segar el blat, un fals, etc., fan servir una eina que es diu corbella. Fins aquí l'explicació. Ara parlem de la cançó. Una de les primeres cançons que vaig fer i una de les darreres que he cantat. La samarreta.

gairebé no comprenc perquè la gent, quan em veia pel carrer, em cridava progressista. Jo crec que tot això era promogut pel seu despiste. Pots un altre amb les meves circumstàncies ja hagués canviat de samarreta. Però jo, que m'hi trobo molt bé amb ell, perquè abriga, me l'estimo i li pregue que no se me faça vella.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dilluns va ser el primer dia de feina pels quatre agents del nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, que substitueixen l'extint cos de la policia local dissol l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més i amb Esquerra Republicana a l'oposició en contra. Aquest any escaig sense la policia local ha generat cert debat a la ciutadania per si hi havia prou seguretat al municipi. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer de Més va justificar l'extinció de la policia local perquè en les últimes dècades tenien un cos format per només tres agents, quan la llei obliga a tenir un cos de sis agents i un caporal, que és molt extens i es necessiten molt recursos per mantenir-lo. A més, no és obligatori per llei tenir aquest cos si la població té menys de 10.000 habitants. L'alcalde també recordava això.
2: En dels últims tres processos de selecció per contractar policies municipals, dos van quedar deserts i un va guanyar una persona que sempre, diem, va mostrar l'interès de marxar del poble perquè no volia exercir aquesta tasca a Sant Joan.
1: Els agents de l'extint cos havien de formar-se un any a l'acadèmia i sortir en tasques concretes que no podien exercir a Sant Joan, com ajudar en temes judicials, desnonaments i detencions que es produeixen de manera puntual al poble. Una feina que, segons deia l'alcalde, ja fan els Mossos d'Esquadra. Roquer insistia que el nou cos s'adaptava millor a la vila i prova d'això és que es van presentar 28 persones al procés de selecció. Un procés que s'ha allargat perquè els candidats van haver de passar proves teòriques i físiques, un cas pràctic i un psicotècnic. L'alcalde tenia paraules d'elogi per ells.
2: Comencen motivades, amb il·lusió, tenen perfils molt joves, els hi veig molta vocació de servei, en què volen que Sant Joan i els vins de Sant Joan recuperin aquesta sensació de seguretat, que és la que s'ha de tenir, no tant perquè Sant Joan sigui un poble ni problemàtic ni que li hagin de passar moltes coses, però sí que és veritat que no es pot evitar que de tant en tant doncs, puguin passar coses i hem d'estar preparats.
1: La idea és que puguin treballar matins, tardes i també algunes nits durant els mesos de juliol i agost i tinguin presència en activitats extraordinàries. Entre les tasques que desenvoluparan hi ha les de tancar i obrir edificis públics, evitar l'incivisme, controlar la zona verda, atendre els veïns i comerços o vigilar la seguretat viària. Tot plegat de manera coordinada amb els Mossos i amb l'agent cívic del municipi. Esquerra havia criticat l'extinció de la policia local i creuen que aquest darrer any el municipi ha quedat desprotegit. El portaveu republicà Sergi Albric havia alertat fa un any que el nou cos no tindria competència en algunes matèries com les ocupacions, els delictes o el trànsit. Roquer no es va mossegar la llengua.
2: Esquerra ens té acostumats a intentar desgastar sempre l'equip de govern, intentar contrarrestar aquelles notícies que poden ser positives amb aquelles que poden trobar, que puguin doncs, deslluir doncs, allò que s'està fent, que s'està executant, que s'està treballant, i per tant aquesta posició d'estar de forma permanent i constantment en campanya, realment crec que no, ni els hi aporta res a ells, ni ens aporta res als que governem, ni aporta res al municipi.
1: En canvi, va dir que Més havia defensat una posició coherent i pragmàtica des del principi.

Això que esteu a punt d'escoltar, interpretat per la cobla contemporània, semblen sardanes. I ho són. Tot i que és possible que no reconegueu en les melodies que la cobla contemporània us proposa la temàtica de la sardana clàssica de tota la vida. Sardanes com el saltiró de la cardina, el per tu ploro o sota el mas ventós. I és possible també que, un cop escoltat, i mentre encara ressonen en el vostre cap els dolços sons de la tenora, el flabiol o el fiscorn, us vinguin al cap moltes preguntes com: quins són els orígens profuns de la sardana? Per què es balla agafats de les mans? Què va ser primer, la sardana o la cobla? O, fins i tot, per quina raó hi ha dones que fingeixen l'orgasme? Bé, per aquesta darrera pregunta no tinc resposta, si de cas ja us deixaré el telèfon d'una amiga i li consulteu, que, bueno, és una noia que treballa al telèfon eròtic i amb això hi té la mà trencada. Bé, i la gola també. Bé, en qualsevol cas, per respondre totes les altres preguntes, ens hauríem de remuntar a l'aparició dels neandertals fa prop de 230.000 anys. En algunes zones de Catalunya s'han trobat vestigis d'instruments rudimentaris corresponents al període Pleistocè, semblants a una tenora i un tamborí que molt probablement servien per iniciar un ancestral ball de socialització, executat només pels mascles, posats en rotllana un darrere de l'altre i, o sigui, anaven agafats per la... Ells, al ser mascles, doncs, s'agafaven... Tant se val! Anaven agafats, eh? S'agafaven. Els mascles s'agafaven. Però es veu que hi havia mascles als quals no els agradava massa aquesta pràctica. I per això van acabar introduint a dins d'aquest ball a les femelles de la tribu, procés que va costar prop de 100.000 anys. La posició del ball de mascles i femelles era la mateixa, però quan la melodia arribava als llars la cosa es complicava, raó per la qual els índexs de natalitat dins de la població neandertal van pujar ostensiblement i, clar, amb tanta canalla pel mig, doncs no hi havia temps de ballar. I es veu que es va perdre el ball, que va ser recuperat pels Homo sapiens fa uns 30.000 anys, que van optar per agafar-se de les mans i peus, però les fractures eren comunes en la pràctica d'aquesta sardana rudimentària, fins que van optar per agafar-se de les mans. Només. I així, en aquesta posició, ha arribat fins als nostres dies. Però, atenció, i l'evolució de la música? Inicialment es suposa que les sardanes més antigues eren interpretades

S'acaba aquí l'evolució musical de la sardana? No. I la cobla contemporània n'és l'exemple clar i el culpable actiu i evolutiu de la sardana moderna. Però atenció, hauríem de parlar d'evolució o d'involució? Els científics no ens posem d'acord. El segle XX ha estat possiblement d'evolució pel que fa a la creació de sardanes originals, però, sense cap mena de dubte, la cobla contemporània ha tornat als orígens musicals de la sardana, aprofitar músiques populars per a fer-les. Els sardanòlegs més puristes és molt probable que es queixin d'aquest inesperat i innovador gir musical. Però què voleu que us digui, no? Que, que s'hi fotin fulles o que ho facin ells, eh? Si són tan llestos, que ho facin ells. Si tenen coll... Bé, tant se val. Què deia? Perdoneu, però és que tinc molt de caràcter. Jo sembla que no, però tinc caràcter. A casa sempre hem sigut de caràcter. De què parlàvem ara? Ah, sí, d'això, de la cobla aquesta, de la contemporània, que es veu que ha tornat als orígens de la sarda i tot això. Bé, no és que aquesta cobla ara toquin amb pals i pedres i cranis, però els temes són variats i defugen del que és la sardana clàssica. Tant et transformen en sardana una sintonia de televisió com una òpera. I per aquest CD, que ara teniu a les mans, han escollit un nom molt bonic. Catalunya. Que és maco? Catalunya, amb totes les lletres. I el número 9. Com el 9 de novembre, eh? El 9-9, el 9-N, eh? 9. Us sona? Doncs a mi també. Bé, deixem que comenci el sardatxou i que sonin les primeres notes del flabiol. Toca-me-la un altre cop, Maria Mercè.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple perquè es continuen produint talls de llum a la zona de la Coromina del Bac. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
2: Tal com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i Coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar. No és un tema econòmic, ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició del grup d'Esquerra des de feia molt de temps, i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
1: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i Albric va preguntar-li això.
3: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita de fer arribar alguna petició a l'empresa conforme hi ha, no?, una notificació per part de l'Ajuntament. Vull dir, al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquin les coses per escrit perquè hi quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que, si per tant sol·licitem l'expedient, podrem veure doncs que s'ha notificat a l'empresa.
1: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de sol·licitar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho han parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb una novetat especial. És el nou disc que han publicat Johnny Greenwood, Shai Bensur i The Rajasthan Express. Es diu Ranija i, de fet, és com una segona part d'aquell celebrat Junun. Aquí hi trobem, doncs això, des de les guitarres i les músiques de Johnny Greenwood, les composicions d'aquest músic hebreu nascut a Nova York, però que de fet viu amb un peu a Israel i un altre peu a la Índia, que és Shai Bensur, i tot un, diguem-ne, tot un ensemble, tot una orquestra de música qawwali, com és aquest de Rajasthan Express. El disc és com, bueno, doncs molt especial, perquè realment la música qawwali té un què, té una alguna cosa espiritual, doncs, que realment la fa molt i molt especial. Aquí el programa, evidentment, som fans del gran Nusrat Fateh Ali Khan, però tot allò que té a veure amb el qawwali, i alhora quan hi té, doncs, també aquests altres ingredients que hem dit, doncs és una bona novetat per començar el programa. Hem sentit aquest, el tema que dona nom, Ranija, i ara un tema que també interpretava Nusrat Fateh Ali Khan, Must. Shai Bensur, Johnny Greenwood i The Rajasthan Express.

Ranija, el nou disc d'aquest 2026 de Johnny Greenwood, Shai Bensur i de Rajasthan Express. L'amistat entre Johnny Greenwood i Shai Bensur, d'alguna manera, la provoca Johnny Greenwood quan el truca, li demana que, doncs, que vol que participin en una gira i alhora que siguin els taloners de Radiohead i alhora doncs vol ser, vull dir, vol tirar endavant aquest disc, vol participar d'un disc. Shai Bensur, que com hem dit viu amb un peu a Israel i un altre a la Índia, de fet llavors ja portava més de 10 anys visquent a la Índia i buscant aquesta connexió de, amb la música, amb el Qawwali, la música sufí, que doncs té això, una espiritualitat especial i que d'alguna manera doncs és això, és una música doncs que ens vol apropar a una idea doncs del món molt concreta i doncs basada en això, en la, en el sufí, en l'espiritualitat sufí. Junun va ser el disc que van gravar l'any 2015, que va, doncs això, van ser taloners de Radiohead en una gira i alhora va fer doncs que tingués un dels documentals interessantíssims en la música, en les músiques del món. El va gravar Paul Thomas Anderson, per tant, un gran director de cinema que feia un documental sobre aquest disc. Anem a buscar-lo. El disc es diu, com hem dit diverses vegades, Junun. Era el 2015. Johnny Greenwood i Shai Bensur amb la música sufí de The Rajasthan Express.

0: letrudja. Kem plats tam tundrës luka, dyn kapu letrudja.
1: Ku hëtë lu?
0: E stakë të lu. E belu zi së lëmpon.
1: Mi ku hëtë lu?
0: E stakë të lu. Në nauram pa jam me pru. E kam parlë zuksita, shën s'ka te vergunja. E kam parlë zuksita, shën s'ka te vergunja.
1: Klamë të lu?
0: E s'klamë të lu. La repik de ka dë jur.
1: Reklamë të lu?
0: E s'klamë të lu. Në nauram pa jam me pru.
1: Pensa lu karmaj.
2: Krani fulklore, ame dhe bjaj.
3: Kapit fulklore,
4: halje në dau.
5: Ardit fulklore,
6: por kalasau.
7: La segona novetat del programa d'avui és el nou disc de Cocaña. Aquestes ara duo, aquestes dues dones que des de Tolosa de Llenguadoc, des de, en francès en diuen Toulouse, doncs des de Tolosa de Llenguadoc defensen la cultura occitana i ho fan amb tantíssima gràcia i alhora doncs amb tanta reivindicació, tanta militància. La cultura occitana i el sentir parlar occità, com de fet estaven dient en aquesta cançó, em parles amb occità, no tinguis vergonya, doncs és realment doncs, especial per la dificultat de trobar-ho. Avui dia ja no, potser el que tenim més a prop és quan sentim parlar l'aranès en algun moment de la ràdio pública, però poc, i per tant, doncs, la militància

llunyà parentesc amb les percussions índies que acabem de sentir del Rajasthan, del nord-est de la Índia. Bé, el tambor de cordes i cucanya en un nou disc que es diu Flame Folklore. Hem sentit el tema que li dona nom i ara aquest segon que es diu Clam.

nou disc de Cucanya. Des de Tolosa del Llenguadoc, nou disc de Cucanya. Es diu Flame Folklore. I les dues integrants que han quedat ara són un duo, Caroline Dufo i Lila Freys, han tingut una altra vegada la producció de

Raúl Refri. I en part, a més, evidentment, de la seva gràcia a l'hora de tirar endavant, doncs aquesta producció també es nota, com ho va fer amb aquell disc de 2020, Puput. Raúl Refri produint Cucanya, el 2026, i ara viatgem a 2020 per recuperar aquest Camí de Sant Jacques.

músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

0: zumba, eh.
1: La nostra descoberta aquesta setmana és el nou projecte de Nidia Góngora i el Canalón de Timbiquí. Per tant, estem parlant de la música afro de la regió pacífica de Colòmbia amb la col·laboració del trio de Toulouse, de Tolosa de Llenguadoc, Reco Reco. Aquesta col·laboració que ha donat lloc a aquest projecte que es diu Nuevos Ríos, igual que el disc, i que d'alguna manera doncs és aquesta, diguem-ne, atracció que tenim els europeus de viatjar a Amèrica Llatina o a l'Àfrica, en aquest cas a la Colòmbia de l'Oceà Pacífic, per poder conèixer, apropar-nos a aquests ritmes autèntics de la música afro de Colòmbia. La senyora Nidia Góngora, com a veu i cantant d'aquest col·lectiu, el Canalón de Timbiquí, que de fet estan parlant doncs del riu Timbiquí que desemboca al Pacífic, i el Canalón no deixa de ser doncs la vall, i d'alguna manera la vall estreta del Timbiquí. Bé, doncs ja havia fet col·laboracions d'aquest tipus, per exemple, i les hem sentit aquí al programa, amb el productor Quàntic o també amb Onda Tròpica. En aquest cas ho fa amb aquests tres francesos de Reco Reco, i el resultat doncs és realment bo. Nuevos Ríos, hem sentit aquesta zumba i ara un tema que es diu Malvada. Nuevos Ríos.

El nostre concert recomanat és el de la Gramofon All Stars en format Big Band. Això serà el dijous dia 11 de juny en un escenari com el de La Paloma, dins del festival Mas i Mas de 2026. Si vols veure aquesta banda d'aquí, aquesta banda que doncs, té com a referència els gèneres de Jamaica i que ho fan amb aquesta gràcia sota la direcció de Genís Bou, amb les veus de les germanes Cathy i Yolanda Say i, per exemple, interpretant aquest tema de Marvin Gaye, Let's Get It On. Tot això, com acabem de dir, a La Paloma el dijous 11 de juny. Aquest és el nostre concert, però el nostre record ens porta cap a una altra, cap a una història diferent. És una altra cosa, es diuen Talking Heads, són història de la música pop i de la música rock i alhora de les músiques del món. Com pocs van ser capaços d'incorporar tots els ritmes en la seva música i fer-ho d'una manera, doncs, increïble, la seva manera. El disc que van publicar el dia 1 de juny de 1983 es va dir Speaking in Tongues i va donar lloc a gires, evidentment, i va donar lloc també a un dels documentals musicals més importants de la història. Dirigit per Jonathan Demme, Stop Making Sense és realment una joia que tots hauríem de mirar, que comença així, Burning Down the House.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Un motorista ha mort en un accident a la Nacional 2 a Martorell, al Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme, i a conseqüència d'això, el motorista va morir, un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes. I parlem de la visita del papa Lleó XIV, que ara mateix està a la plaça Fibeles de Madrid, on es preveu que faci un rècord d'assistència durant la missa i processó de Corpus Christi en aquesta famosa plaça madrilenya. Recordem que el pontífex arribarà dimarts a Catalunya. I precisament seguim parlant del Corpus, ja que ens anem a la Garriga, on els carrers del centre d'aquesta població ja són cada cop més plens de flors amb motiu de la confecció de les catifes per celebrar aquesta festivitat. Precisament tenim en directe al company de Ràdio Silenci, Jordi Roig. Bon dia.
2: Bon dia. Des de primera hora del matí, les principals artèries del centre del poble s'han omplert de grups de totes les edats que, plantilla en mà, han anat transformant l'asfalt en una catifa de flors. A hores d'ara, el flux de visitants va en creixement, una jornada que arriba després de 3 dies seguits d'activitats pels carrers de la Garriga, que va viure dijous l'inici amb el primer lluïment de Corpus a càrrec de les entitats de cultura popular, que va ser extraordinàriament dins de l'església a conseqüència de la pluja. Divendres, els carrers de la Garriga es van tornar a omplir amb el pas a carrers nocturn La Pallofa, i dissabte a la nit hi va haver moltíssimes activitats i, de fet, es va allargar la nit amb el concert de la Ludwig Band. A hores d'ara, les catifes del centre estan pràcticament enllestides a l'espera que a la tarda tingui lloc la processó d'un Corpus de la Garriga, que es torna a viure com la festa més especial del municipi.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi, que passeu un molt bon Corpus. I parlem del secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha negat que mena de contacte amb el PP per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Turull ho ha assenyalat després que tot el que han dit sobre el partit de Puigdemont no entén aquesta proposta i encara menys que l'anunciïn pels mitjans sense abans parlar amb ells. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia. I en successos aquesta passada nit, la circulació de trens de les línies R4 i R7 de Rodalies ha quedat restablerta de manera alternativa per una de les vies de l'altura de Cerdanyola del Vallès després de l'atropellament mortal que ahir al vespre havia obligat a interrompre el servei de les estacions de Montcada i Reixac, Santa Maria i Sabadell Sud. I parlem de l'última nit del Primera Sound, que ha plegat més de 200.000 persones en l'edició d'enguany. The XX i Gorillaz han estat els plats forts d'aquesta mateixa passada nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses van valorar positivament la prova pilot per monitoritzar la generació de residus al sector turístic del municipi a partir de l'adequació i digitalització d'àrees de recollida selectiva en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès. El conseller comarcal de Dinamització Turística, Joan Sàrria, explicava des de la colònia Lleudet que fa 10 mesos es van col·locar 4 àrees de contenidors tancats amb 5 contenidors cadascuna. N'hi ha una en aquest polígon industrial i la resta són en direcció Ripoll, Ogassa i Olot. Són uns contenidors que només s'obren targeta i, segons Sàrria, l'objectiu és clar.
2: Hi ha dos grans objectius. Un és implementar aquesta sostenibilitat turística a través d'aquesta regulació de les persones i, sobretot, dels establiments turístics que, a través de les targetes, utilitzen aquestes àrees. D'una banda, controlar aquest fet i, d'una altra, amb la col·locació de videocàmeres, també controlar que aquests establiments i aquestes persones facin un ben ús d'aquestes àrees.
1: Instal·lar aquestes àrees ha tingut un cost de 128.000 euros. Sàrria va recordar que la totalitat de la inversió a la comarca d'aquest pla ha estat de 3 milions i mig d'euros i que s'ha finançat gràcies als fons Next Generation provinent de la Unió Europea. L'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, va detallar que van apostar per un model híbrid que combina dos models de recollida de residus, la recollida porta a porta per tot l'àmbit urbà i el sistema de contenidors bilaterals tancats d'aquestes quatre àrees pensades per les cases aïllades, els disseminats i el sector turístic com les cases de turisme rural. L'alcalde estava satisfet de com havia funcionat fins ara.
3: Pràcticament a un any d'aquesta implantació estem parlant ja d'un 70% de recollida selectiva. És un tant per cent molt alt. Això demostra el bon ús que s'està fent d'aquestes àrees. De fet, els usuaris veuen positivament el fet de que estiguin tancades i que precisament hi hagi un ús restringit perquè realment en fan ús de les àrees aquells que els hi corresponen fent ús. I això es valora molt bé. De fet, hem passat d'unes àrees obertes, abandonades en el sentit de que moltes vegades estaven plenes d'escombraries, tant a dins els contenidors com a fora. Ara estem van d'unes àrees amb uns models de contenidors que són uns dels millors, estem parlant d'un model easy bilateral que porta incorporat aquest sistema digital i, per tant, estem parlant d'un bon producte.
1: Roquer va felicitar els usuaris pel civisme a l'hora d'utilitzar aquestes àrees i va avançar que Sant Joan ja s'acosta al 80% de recollida selectiva al conjunt del municipi gràcies a un model que també aposta pel compromís dels veïns.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'Estratègia Comarcal de Bases 2026-2030 i el Programa d'Actuacions Comarcal 2026-2027. Dins del marc estratègic, l'ens supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, de la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
4: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, impulsar projectes pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
1: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès. Però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
5: El tema de residus, estem treballant molt, amb els canvis de que ja s'han fet de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, que l'escorxador és un tema que, com ja sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, es començaran les obres ja d'immediat. Com bé deia, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
1: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'hospital comarcal.
5: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, perquè també va sortir la demanda, que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital. No. Això és un tema que ens atrem, és un tema que des del Consell mirarem de Banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots diferents estaments. Per tant, aquesta taula sí que pensem d'engegar-la tan aviat com puguem.
1: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.
6: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Energia Sant Joanina és la comunitat energètica de Sant Joan de les Abadeses que reuneix veïns i veïnes que, entre d'altres, volen impulsar l'autoproducció compartida d'energia fotovoltaica.
1: Estic en un habitatge de lloguer i no vull gastar-me més de 6.000 euros en una instal·lació de plaques solars. Estic en una casa vella i hauré de fer una teulada nova si vull posar-hi plaques fotovoltaiques. El teulat de casa meva amb prou feines i toca el sol. Ei, que he fet números i em surt més a compte fer-me soci de la comunitat energètica del meu poble que no pas gastar-me tants diners en una instal·lació només per mi. Més encara si una part de l'energia sobrant l'he de regalar perquè no puc vendre tota l'energia que genero. Si participes en una comunitat energètica, podràs rebre energia renovable a un preu més assequible. Compartiràs recursos locals, contribuiràs a reduir la petjada de carboni, enfortir l'economia del teu poble i a millorar les condicions de vida de tots els vilatans. Totes les persones hi sortirem guanyant. Cooperar és prosperar.
0: I tu, saps d'on prové l'energia que gastes? Mira la teva factura, observa quin tant per cent d'electricitat prové de renovables i pren una decisió.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La 27a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon va presentar-se a Molló amb un cartell de luxe per aquest estiu. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Palau, va dir que el Festival de Música de la Vall de Camprodon està plenament consolidat. Sentim-lo.
2: Com a festival d'artesania, què vol dir això? Doncs que per nosaltres continua sent molt important que els concerts siguin de petit format i que aportem a la vall artistes que normalment només treballen en formats més grans. Això ens diferencia d'altres festivals. No tenim, de moment, el projecte de convertir-nos en un macrofestival com els hi ha passat a molts altres festivals.
1: Enguany, aquest festival organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la col·laboració dels ajuntaments ha patit la baixa de 7 cases. Sentim el president de la Mancomunitat, Joan Faig.
3: Em sap greu aquesta vegada destacar doncs, que només som 5 dels 6 municipis. Vull dir, en aquesta ocasió, doncs, 7 cases per motius interns no ha acabat formant part d'aquesta edició, com sí que venia fent en totes les últimes edicions. I des d'aquí doncs, també m'agradaria, més enllà de celebrar que aquesta edició sigui el més exitosa possible, intentar doncs, també des de la Mancomunitat seguir treballant perquè els 6 municipis que formen part de la Vall de Camprodon tornin a formar part d'aquest festival de cara a les pròximes edicions.
1: El festival arrencarà a la plaça Sant Pau de Sant Pau de Segúries amb Pep Sala i Simone Lambrex, que presentaran Bàsic. Es tocaran les cançons més icòniques de la seva trajectòria musical, com els temes del grup Sau. Vindrà amb un format íntim acompanyat d'una guitarra i un teclat, mentre que Lambrex, amb qui ha compartit projectes des de 1997, és una violinista belga establerta a Catalunya que l'acompanyarà amb el violí fent veus. Artur Blasco i Cati Plana presentaran dues històries a la sala de ball de Molló, portant un repertori de folklore del Pirineu i adaptat gràcies a l'acordió diatònic, cercant una sonoritat senzilla i clara. La inconfusible veu del cantautor mallorquí Tomeu Penya es podrà sentir a la plaça de l'Om de Llanars, acompanyat de Simó Pucubí, fent les segones veus i de la seva guitarra, repassarà els èxits de la seva trajectòria musical. Passar-la bé és el títol del recital que portaran Anna Roig i Carles Velda, que fusionaran la veu amb l'acordió diatònic a la sala cooperativa de Vilallonga de Ter. Finalment, el festival conclourà el monestir de Sant Pere de Camprodon amb la companyia Elèctrica d'Arma. Sentim a Palau.
2: Tots coneixem l'Elèctrica d'Arma, tots coneixem els temes de l'Elèctrica d'Arma, sobretot alguns molt concrets, alguns doncs, fins i tot extrets de la tradició popular, folklòrica i passats pel sedàs del seu diguem-ne pop-rock, però només els hem vist en grans escenaris. Què fem a Camprodon? Doncs no tindrem equip de so, és un concert acústic, ells es posen a enrotllana i tindrem el públic al seu voltant. És un concert limitat a 125 persones.
1: Tots els concerts tindran un aforament limitat i un preu d'11 euros, gratuït pels menors de 10 anys, que augmenten fins als 16 si es vol conèixer l'artista una estona abans. Les entrades ja estan a la venda.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
4: La condició principal o les dues principals serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat debat, eh? Per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, doncs l'haurem de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, eh? És a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. També n'hi ha d'altres, com som, que efectivament ha de ser una competència municipal perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no? No puc contradir la legalitat, els plans municipals aprovats, etc.
1: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny amb dos inclosos i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesabadeses.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini, es valoraran tècnicament per veure si són vàlides. En cas que no ho siguin, es justificarà el perquè. A més, també se'n podran descartar si l'Ajuntament té previst executar-les en un termini curt de temps. Quiñones explica el següent pas.
4: Quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, es seleccionarem de les vàlides que hem rebut les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim previst per després de l'estiu, al mes de setembre, i tindrà una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre aproximadament.
1: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona, i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsa Mala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. El papa Lleó XIV ha fet una crida avui diumenge a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. I ho ha advertit en la primera missa del seu viatge celebrada en un acte multitudinari a la plaça de la Cibeles de Madrid, que ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones i, segons el govern espanyol, 1,1 milions, davant d'un públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital espanyola. Recordem que dimarts el pontífex arribarà a Catalunya. Precisament dimarts també hi ha vaga de mestres a banda també de les proves de la selectivitat. Precisament des dels sindicats han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves d'accés a la universitat. I seguim amb una altra manifestació, en aquest cas per l'habitatge, que s'està gestant una vaga general convocada per el sindicat de llogateres, que ha fet una macroenquesta. Un 82% dels encastats estaria disposat a secundar aquesta vaga per baixar el preu dels lloguers. I parlem dels 5 catalans del vaixell Ondius, que han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir dissabte a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. I ens anem fins a Santa Margarida i als Monjos, a l'Alt Penedès, on celebren la tradicional Fira d'Herbes Remellart, que es fa avui al castell de Penyafort. Després de gairebé rebre 5.000 visitants l'any passat, es consolida com un dels esdeveniments de referència a tota Catalunya en la divulgació de coneixements sobre plantes medicinals i remeis naturals. Des de Canal Vinolèrdola, Raimon de Cara.
2: La fira reuneix a parades especialitzades, productors, artesania, entitats i professionals vinculats al món de les herbes remeieres i ofereix activitats durant tota la jornada fins a 8:45 del vespre. El recinte del castell de Penyafort acull també tallers, demostracions i activitats per tots els públics en un entorn patrimonial emblemàtic. La iniciativa compta amb la implicació del teixit associatiu, comercial i gastronòmic local i ve a continuar apostant per la divulgació del patrimoni natural i cultural vinculat a les plantes remeieres i als usos tradicionals del territori.
1: Ja en successos parlem del motorista que ha mort en un accident a la Nacional 2A a Martorell, a Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Per causes que encara s'estan investigant, va haver una col·lisió lateral per fragment entre una motocicleta i un turisme. I tanquem amb cultura, on més de 200.000 persones han tornat al Primavera Sound en l'edició d'enguany, en un any on hi ha hagut menys participació que l'any passat degut a les pluges de dijous. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple per què es continuen produint talls de llum a la zona de la Coromina del Bac. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
2: Tal com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i Coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar. No és un tema econòmic, ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició del grup d'Esquerra des de feia molt de temps, i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
1: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i Albric va preguntar-li això.
3: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita de fer arribar alguna petició a l'empresa en forma ja, no?, una notificació per part de l'Ajuntament. Al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquin les coses per escrit perquè hi quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que, si per tant sol·licitem l'expedient, podrem veure doncs que s'ha notificat a l'empresa.
1: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de sol·licitar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho han parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo. Però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris. I tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Aquest dilluns va ser el primer dia de feina pels quatre agents del nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, que substitueixen l'extint cos de la policia local dissolt l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més i amb Esquerra Republicana a l'oposició en contra. Aquest any escaig sense la policia local ha generat cert debat a la ciutadania per si hi havia prou seguretat al municipi. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer de Més va justificar l'extinció de la policia local perquè en les últimes dècades tenien un cos format per només tres agents, quan la llei obliga a tenir un cos de sis agents i un caporal, que és molt extens i es necessiten molt recursos per mantenir-lo. A més, no és obligatori per llei tenir aquest cos si la població té menys de 10.000 habitants. L'alcalde també recordava això.
2: En dels últims tres processos de selecció per contractar policies municipals, dos van quedar deserts i un va guanyar una persona que sempre, diem, va mostrar l'interès de marxar del poble perquè no volia exercir aquesta tasca a Sant Joan.
1: Els agents de l'extint cos havien de formar-se un any a l'acadèmia i sortir amb tasques concretes que no podien exercir a Sant Joan, com ajudar en temes judicials, desnonaments i detencions que es produeixen de manera puntual al poble. Una feina que, segons deia l'alcalde, ja fan els Mossos d'Esquadra. Roquer insistia que el nou cos s'adaptava millor a la vila i prova d'això és que es van presentar 28 persones al procés de selecció. Un procés que s'ha allargat perquè els candidats van haver de passar proves teòriques i físiques, un cas pràctic i un psicotècnic. L'alcalde tenia paraules d'elogi per ells.
2: Comencen motivades, amb il·lusió, tenen perfils molt joves, els hi veig molta vocació de servei, en què volen que Sant Joan i els vins de Sant Joan recuperin aquesta sensació de seguretat, que és la que s'ha de tenir, no tant perquè Sant Joan sigui un poble ni problemàtic ni que li hagin de passar moltes coses, però sí que és veritat que no es pot evitar que de tant en tant doncs, puguin passar coses i hem d'estar preparats.
1: La idea és que puguin treballar matins, tardes i també algunes nits durant els mesos de juliol i agost i tinguin presència en activitats extraordinàries. Entre les tasques que desenvoluparan hi ha les de tancar i obrir edificis públics, evitar l'incivisme, controlar la zona verda, atendre els veïns i comerços o vigilar la seguretat viària. Tot plegat de manera coordinada amb els Mossos i amb l'agent cívic del municipi. Esquerra havia criticat l'extinció de la policia local i creuen que aquest darrer any el municipi ha quedat desprotegit. El portaveu republicà Sergi Albric havia alertat fa un any que el nou cos no tindria competència en algunes matèries com les ocupacions, els delictes o el trànsit. Roquer no es va mossegar la llengua.
2: Esquerra ens té acostumats a intentar desgastar sempre l'equip de govern, intentar contrarrestar aquelles notícies que poden ser positives amb aquelles que poden trobar, que puguin doncs, deslluir doncs, allò que s'està fent, que s'està executant, que s'està treballant, i per tant aquesta posició d'estar de forma permanent i constantment en campanya, realment crec que no ni els hi aporta res a ells, ni ens aporta res als que governem, ni aporta res al municipi.
1: En canvi, va dir que Més havia defensat una posició coherent i pragmàtica des del principi.
0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'Estratègia Comarcal de Bases 2026-2030 i el Programa d'Actuacions Comarcal 2026-2027. Dins del marc estratègic, l'ens supramunicipal té sis reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, de la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
3: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes doncs, pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
1: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès. Però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
4: El tema de residus, estem treballant molt, doncs, amb els canvis de que ja s'han fet de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, doncs que l'escorxador és un tema que, com bé sabeu, en el darrer ple ja es va es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé dèiem, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
1: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'Hospital Comarcal.
4: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs, perquè també va sortir la demanda, doncs, que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això, doncs, és un tema que encetarem, és un tema que des del Consell mirarem de banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots diferents estaments, per tant, aquesta taula sí que pensem, doncs, d'engegar-la tan aviat com puguem.
1: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia, o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Adrià Jurado. El papa Lleó XIV ha fet una crida avui diumenge a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. I ho ha advertit en la primera missa del seu viatge a l'estat espanyol, celebrada en un acte multitudinari a la plaça de la Cibeles de Madrid, que ha plegat, segons l'organització, 1.200.000 persones i, segons el govern espanyol, 1.100.000. Davant d'aquest públic, on hi havia la família reial i autoritats polítiques, com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital de l'estat espanyol. Precisament per aquesta visita del papa, que també el dimarts vindrà a Catalunya, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha criticat les declaracions de fa uns dies de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, considerant-les gairebé ofensives, perquè i també ha criticat que l'arcabisbe vegi suficient que el papa utilitzi el català en algunes paraules. A banda del debat sobre l'ús del català en la visita del papa, recordem que el dimarts el pontífex arribarà a Catalunya coincidint amb la vaga de mestres i les proves d'accés a la universitat. Precisament des dels sindicats de mestres han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer els exàmens. I parlem en plana sanitària, ja que els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu en la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons han confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta i dissabte a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat en general. I parlem en plana política a casa nostra, ja que en una entrevista a La Vanguardia el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, ho diu Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull espera per ara les explicacions de Pedro Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I parlem en plana de successos, ja que un motorista ha mort en un accident a la Nacional 2A al Martorell, al Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Amb aquesta víctima són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals han sigut motoristes. I parlem en plana cultural i ens n'anem fins al Vendrell, que viu avui la diada de les colles campiones del concurs de castells. Amb la participació dels castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls, la colla joves dels Xiquets de Valls i els nens del Vendrell. L'actuació ha començat a les 12 del migdia al carrer del Doctor Robert i es pot seguir en directe per les televisions locals i per la xarxa més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La 27a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon va presentar-se a Molló amb un cartell de luxe per aquest estiu. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Palau, va dir que el Festival de Música de la Vall de Camprodon està plenament consolidat. Sentim-lo.
2: Com a festival d'artesania, què vol dir això? Doncs que per nosaltres continua sent molt important que els concerts siguin de petit format i que aportem a la vall artistes que normalment només treballen en formats més grans. Això ens diferencia d'altres festivals. No tenim, de moment, el projecte de convertir-nos en un macrofestival com els hi ha passat a molts altres festivals.
1: Enguany, aquest festival organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la col·laboració dels ajuntaments ha patit la baixa de 7 cases. Sentim el president de la Mancomunitat, Joan Faig.
3: Em sap greu aquesta vegada destacar doncs, que només som 5 dels 6 municipis. I en aquesta ocasió doncs, 7 cases per motius interns no ha acabat formant part d'aquesta edició, com sí que venia fent en totes les últimes edicions. I des d'aquí doncs, també m'agradaria, més enllà de celebrar que aquesta edició sigui el més exitosa possible, intentar doncs, també des de la Mancomunitat seguir treballant perquè els 6 municipis que formen part de la Vall de Camprodon tornin a formar part d'aquest festival de cara a les pròximes edicions.
1: El festival arrencarà a la plaça Sant Pau de Sant Pau de Segúries amb Pep Sala i Simone Lambrex, que presentaran Bàsic, que es tocaran les cançons més icòniques de la seva trajectòria musical, com els temes del grup Sau. Vindrà amb un format íntim acompanyat d'una guitarra i un teclat, mentre que Lambrex, amb qui ha compartit projectes des de 1997, és una violinista belga establerta a Catalunya que l'acompanyarà amb el violí fent veus. Artur Blasco i Cati Plana presentaran dues històries a la sala de ball de Molló, portant un repertori de folklore del Pirineu i adaptat gràcies a l'acordió diatònic, cercant una sonoritat senzilla i clara. La inconfusible veu del cantautor mallorquí Tomeu Penyes podrà sentir la plaça de l'Om de Llanàs, acompanyat de Simó Pucubí, fent les segones veus i de la seva guitarra, repassarà els èxits de la seva trajectòria musical. Passar-la bé és el títol del recital que portaran Anna Roig i Carles Velda, que fusionaran la veu amb l'acordió diatònic a la sala cooperativa de Vilallonga de Ter. Finalment, el festival conclourà al monestir de Sant Pere de Camprodon amb la companyia Elèctrica d'Arma. Sentim a Palau.
2: Tots coneixem l'Elèctrica d'Arma, tots coneixem els temes de l'Elèctrica d'Arma, sobretot alguns molt concrets, alguns doncs, fins i tot extrets de la tradició popular, folklòrica i passats pel sedàs del seu diguem-ne pop-rock, però només els hem vist en grans escenaris. Què fem a Camprodon? Doncs no tindrem equip de so, és un concert acústic, ells es posen en rotllana i tindrem el públic al seu voltant. És un concert limitat a 125 persones.
1: Tots els concerts tindran un aforament limitat i un preu d'11 euros, gratuït pels menors de 10 anys, que augmenten fins als 16 si es vol conèixer l'artista una estona abans. Les entrades ja estan a la venda.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses van valorar positivament la prova pilot per monitoritzar la generació de residus al sector turístic del municipi a partir de l'adequació i digitalització d'àrees de recollida selectiva en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès. El conseller comarcal de Dinamització Turística, Joan Sàrria, explicava des de la colònia Lleudet que fa 10 mesos es van col·locar 4 àrees de contenidors tancats amb 5 contenidors cadascuna. N'hi ha una en aquest polígon industrial i la resta són en direcció Ripoll, Ugassa i Olot. Són uns contenidors que només s'obren targeta i, segons Sàrria, l'objectiu és clar.
2: Hi ha dos grans objectius. Un és implementar aquesta sostenibilitat turística a través d'aquesta regulació de les persones i, sobretot, dels establiments turístics que a través de les targetes utilitzen aquestes àrees. D'una banda, controlar aquest fet i, d'una altra, amb la col·locació de videocàmeres, també controlar que aquests establiments i aquestes persones facin un ben ús d'aquestes àrees.
1: Instal·lar aquestes àrees ha tingut un cost de 128.000 euros. Sàrria va recordar que la totalitat de la inversió a la comarca d'aquest pla ha estat de 3.5 milions d'euros i que s'ha finançat gràcies als fons Next Generation provinent de la Unió Europea. L'alcalde Sant Joaní, Ramon Roquer, va detallar que van apostar per un model híbrid que combina dos models de recollida de residus, la recollida porta a porta per tot l'àmbit urbà i el sistema de contenidors bilaterals tancats d'aquestes quatre àrees pensades per les cases aïllades, els disseminats i el sector turístic com les cases de turisme rural. L'alcalde estava satisfet de com havia funcionat fins ara.
3: Pràcticament a un any d'aquesta implantació, estem parlant ja d'un 70% de recollida selectiva, és un tant per cent molt alt, això demostra el bon ús que s'està fent d'aquestes àrees. De fet, els usuaris veuen positivament el fet de que estiguin tancades i que precisament hi hagi un ús restringit, perquè realment en fan ús de les àrees aquells que els hi corresponen fent ús. I això es valora molt bé. De fet, hem passat d'unes àrees obertes, abandonades, en el sentit de que moltes vegades estaven plenes d'escombraries, tant a dins els contenidors com a fora. Ara estem van d'unes àrees amb uns models de contenidors que són uns dels millors, estem parlant d'un model easy bilateral que porta incorporat aquest sistema digital i, per tant, estem parlant d'un bon producte.
1: Roquer va felicitar els usuaris pel civisme a l'hora d'utilitzar aquestes àrees i va avançar que Sant Joan ja s'acosta al 80% de recollida selectiva al conjunt del municipi gràcies a un model que també aposta pel compromís dels veïns.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
2: El Pontifex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça de la Cibeles en el marc del Corpus Christi.
0: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: I dimarts també és el torn d'aquesta visita del papa a Barcelona, que també rep el Pontífex. I ho fan un dia marcat del calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
2: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
0: I parlem de política, ja que el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez.
2: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
0: Moment de repassar la previsió del temps. Per a les properes hores, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més hem tingut l'arribada de núvols alts i prims, que de fet ens acompanyen a aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda en aquest sector amb el cel molt més variable. De fet, apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del migdia es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
2: Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
0: I parlem d'esports, ja que el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar el Luca en Múrcia per 76-100.
2: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció del Servei d'Informatius de la Xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Anem a Madrid, que ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
2: El Pontífex ha oficiat una missa a la plaça Cibeles, com diem aquest matí, en el marc del Corpus Christi. Ens amplia aquesta informació Norma Lebrero.
4: Primer gran bany de masses del papa pels carrers de Madrid. Lleó XIV ha recorregut a primera hora del matí amb el seu papa mòbil, cobert al sostre, però obert pels laterals, als principals carrers de la capital espanyola fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus després de signar el llibre d'honor de la ciutat. Ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
5: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
4: després encapçalar la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors fetes amb els colors de la bandera vaticana. Aquesta tarda el pontífex farà una trobada amb els membres de l'Ordre de Sant Agustí i a la tarda un discurs a l'estadi Movistar Arena.
0: I seguim amb el mateix tema i el periodista Vicenç Lozano, que és un expert vaticanista i ha escrit diversos llibres sobre l'entrellat de la Santa Seu. L'últim és Lleó XIV, Ombres sota la cúpula.
2: Lozano assegura que el papa utilitza un llenguatge de diplomàcia, però els seus missatges van més enllà del que sembla a primera vista i que s'hi poden trobar referències a qüestions clarament socials i també polítiques.
6: És un papa, vull dir, que potser té un tarannà que sembla, vull dir, tradicionalista, ho és en alguns aspectes, però és profundament reformista i continuista del llegat del papa francès. És un personatge molt més discret, un personatge que no dona grans titulars als mitjans de comunicació, però que diu el que s'ha de dir, diu pràcticament el mateix que deia, doncs, el papa argentí, però ho fa d'una altra manera. D'una manera més diplomàtica, més, diguéssim, implorant, òbviament, pel diàleg, implorant per la pau i posant la pobresa en el centre de l'Església Catòlica.
0: I també s'ha referit a aquesta visita del papa al bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que parla sobre el que suposarà la visita del papa Lleó XIV a Catalunya i en quins actes participarà la diòcesi.
2: Ens n'amplien, doncs, aquesta informació des de Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
7: El bisbat de Terrassa espera amb il·lusió l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. Diversos membres de la diòcesi, així com mossens, parròquies, comunitats religioses i col·legis, participaran als actes previstos a Barcelona i a Montserrat. La visita del papa serà històrica, com ho van ser en el seu moment les de Benet XVI, també a la Sagrada Família, i Joan Pau II, l'any 1982. Escoltem el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
8: I què n'esperem? Doncs això, reanimar-nos en la nostra fe, consolidar-nos en la nostra esperança autèntica. Tenim l'esperança posada en Déu i de vegades necessitem això, una empenta, una mica d'ànim per tirar endavant enmig de la lluita de cada dia.
7: Sobre l'ús del català, el bisbe de Terrassa no creu que sigui un problema. Considera que el papa tindrà suficient sensibilitat per incorporar-lo al seu discurs, juntament amb el castellà i amb l'idioma oficial de l'Església, el llatí.
0: El papa tot just està a l'Equador de la seva estada a Madrid. I no serà fins dimarts que arribarà a Barcelona, però a falta de dos dies s'estan accelerant els detalls del dispositiu que posarà a prova la logística a l'àrea metropolitana de Barcelona i especialment a la ciutat.
2: Ens n'amplia aquesta informació Carme de Fez.
9: Barcelona ja està començant a notar les primeres afectacions a la mobilitat amb motiu de la visita del papa a Catalunya. Tot i que els principals talls de trànsit s'activaran a partir de dilluns, ja es preveuen preparatius, presència policial reforçada i restriccions puntuals. Com dèiem, les principals mesures entraran en vigor dilluns, amb els talls de circulació i limitacions d'accés a zones com Montjuïc i el Centre Històric de Barcelona. Les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic, que es reforçarà durant aquests dies. Protecció Civil també va recomanar ahir que tothom que pugui teletreballi per evitar desplaçaments. I als estudiants que hauran de passar les proves d'accés a la universitat dimarts, se'ls demana que surtin amb prou antelació per assistir als centres assignats, perquè a més coincidirà amb una nova vaga de mestres.
0: A banda de Montserrat i la Basílica de la Sagrada Família, el papa dedicarà part del seu temps a Catalunya a trobar-se amb els més desafavorits.
2: Un d'aquests espais serà la presó de Brianzú a Sant Esteve Sesrovires.
9: La visita de Lleó XIV a Brians serà la primera que un papa fa a un centre penitenciari a Catalunya i a la resta de l'Estat. Se centrarà sobretot en el mòdul femení amb internes que han estat escollides per compartir el seu testimoni. Entre elles hi ha la Montserrat i l'Elisabet.
10: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy súper contenta y orgullosa. Porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre. Bueno, pues no me lo esperaba y como tal pues estoy contenta y muy agradecida.
11: Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas, siempre conmocionada. Me queda muy poquita condena por eso. Espero no volver más, pero me voy a ir con la emoción y la capacidad de haberme elegido y poder conocer al Papa.
9: Per al propi capellà de la presó, Jesús Bel, la visita ha estat una sorpresa.
12: primero no nos lo creíamos, pero cuando ya supimos que era una noticia cierta, un interno se me acercó emocionado, ¿verdad? Y me dijo que, dice, el Papa ha pensado en nosotros, nos ha tenido en cuenta, nos tiene en su corazón.
9: Diverses parròquies catalanes participaran en la visita, però altres, davant la incertesa de si tindrien prou entrades, han preferit viatjar a Madrid. És el cas de l'Església de la Mare de Déu de la Llum de l'Hospitalet. Iñaki Marro n'és l'administrador.
13: La idea del viatge sorgeix de la dificultat que teníem inicial de poder veure el Papa. Sabíem que el Papa venia a Espanya, venia a Madrid i a Barcelona, però no sabíem com funcionaria tot el tema de les entrades. Inicialment ens havien donat 50 entrades per l'Estadi Olímpic, 6 per la Sagrada Família, i clar, en una parròquia amb tantíssima gent, la gent estava molt frustrada. I a Madrid em van dir, si tu formes un grup, per exemple, 200 persones, et podem ajudar. Això s'ha organitzat tot en dues setmanes vistes. Dic, bueno, doncs anem a Madrid.
9: Aquest mateix diumenge s'aniran instal·lant les pantalles per veure la parada del Papa en un altre punt sensible del viatge, la parròquia de Sant Agustí, coneguda pel suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat a Ciutat Vella i al barri del Raval.
0: I seguim encara amb la visita del Pontífex, perquè el projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu ha estat convidat a participar en la visita del Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
2: Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que aplega les formacions de Gospel Viu Xoir, de Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth Gospel Choir de Girona. Des de Ràdio Palafolls ens explica Melina Morilla.
14: Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis, de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats de l'actuació, i és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler en la interpretació del seu conegut èxit Bajo el mismo sol. En aquest sentit, Moisés Sala, director de la formació, ha destacat que estan molt contents i satisfets d'haver estat cridats per participar en aquesta celebració.
15: La veritat és que estem molt emocionats, estem molt contents, i cantarem dos temes i a més acompanyarem a Álvaro Soler. Són aquelles coses que et passen un cop a la vida, estem molt emocionats.
14: L'actuació de la formació està prevista per un quart de set de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. Aquesta participació suposa una fita històrica per la trajectòria del projecte Gospel Sense Fronteres, que des dels seus inicis l'any 2006 ha portat aquest gènere arreu del món.
0: I dimarts no només hi ha la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, aquest dimarts hi haurà, serà un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i també dels docents que tenen jornada de vaga després de rebutjar el preacord amb el govern.
2: Aquest escenari coincideix, com diem, amb l'inici de les PAU. Per això els sindicats USTEC, CGT, CNT, Coordinadora Obrera Social i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions també de dimarts a partir de les 9 del matí per no perjudicar els desplaçaments de l'alumnat que ha d'arribar als exàmens.
0: Davant d'aquesta previsió d'afectacions importants, el govern de la Generalitat recomana fer teletreball dimarts i dimecres a les persones que visquin o treballin a les comarques de Barcelona, sempre que les característiques del lloc de feina ho permetin.
2: Aquesta mesura no és obligatòria, però Protecció Civil i el Departament d'Empresa i Treball la defensen per reduir així el volum de desplaçaments.
0: I parlem en plana política, precisament, en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, assegura Turull, ja haurien contactat amb ells.
16: Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. Jo la pregunta és dir, de veritat, aquests senyors, lo de la moció de censura instrumental, ho diuen en sèrio o no? Perquè ho estan gestionant d'una manera que no sembla pas que la vulguin. El camí ideal, insisteixo, però, seria això, que Pedro Sánchez acabés com un demòcrata i convoqués ja les eleccions i no que això fos aquesta legislatura zombi o que vingués per moció de censura.
2: Turull espera més les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions.
0: I seguim encara en plana política. En aquest cas, parlem dels pressupostos de la Generalitat pel 2026, que continuen la seva tramitació parlamentària.
2: En aquest aspecte, els comuns no tanquen la porta a donar suport als comptes del 27, que podrien ser els últims de la legislatura, això sí, condicionen qualsevol acord futur al compliment dels compromisos ja pactats amb el govern. Ho explica la portaveu adjunta de la formació, Susana Segovia, en una entrevista al programa Ciutadella.
17: Els pressupostos que estem aprovant avui són pel 2026, i això és els pressupostos que estem votant avui i que votarem al començament de juliol la seva aprovació definitiva. Però és cert que portem 2 anys i mig, que ha costat molt arribar en aquests pressupostos, no? Ja portem 2 anys de legislatura i són els primers que es poden aprovar. Amb el govern tenim a vegades un problema, els grups que intentem arribar a acords amb ells, i és l'acompliment dels acords. Perquè és veritat que hem arribat a acords molt importants i molt potents, que nosaltres defensem molt per donar suport a aquests pressupostos, però que una de les qüestions que nosaltres posarem sobre la taula és el seguiment i l'acompliment d'aquests acords. Per tant, que puguin haver-hi nous pressupostos també depèn de la capacitat que tingui el govern de complir els acords que estan previstos pels pressupostos d'aquest any. El que nosaltres diem sempre és no m'asseuré a negociar uns nous pressupostos si no compleixes els acords que ja tinc amb tu. Acords d'investidura i acords de pressupostos.
2: Aquest dijous passat, el ple del Parlament va rebutjar les esmenes a la totalitat i va permetre que el projecte de llei de pressupostos d'aquest 2026 continués la seva tramitació. Podrien aprovar-se definitivament, doncs, el pròxim 2 de juliol.
0: I parlem de successos, ja que un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
2: L'avís de l'accident es va rebre prop de les 9 de la nit per causes que encara s'estan investigant i va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme i a conseqüència d'això el motorista va perdre la vida. Es tractava d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
0: I un últim apunt, ja que la circulació en alta velocitat entre Barcelona, Sants i Girona i Figueres-Vilafant s'ha reprès aquest matí després que ahir al vespre una incidència en un tren a la Sagrera obligués a tallar la línia, evacuar els passatgers i oferir un servei alternatiu per carretera. I obrim plana cultural amb la Patum. Avui diumenge és la Patum de Lluïment i ha tornat a omplir la plaça de Sant Pere de Berga en el darrer acte diurn de les festes de Corpus. És una de les cites més solemnes i familiars de la Patum, amb els salts de les comparses a plena llum del dia i en un ambient més contemplatiu que el de les nits.
2: La jornada s'ha viscut amb satisfacció pel bon desenvolupament de la festa, però també amb certa melancolia perquè el Corpus berguedà ja entra a la seva recta final. L'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ho ha resumit parlant d'una barreja de felicitat per la Patum viscuda i de tristesa perquè ja només queden uns últims salts.
0: A banda de la Patum, Corpus és una festivitat que es celebra per tot el territori, sovint ple de flors. Precisament anem a la Garriga, on viu un diumenge, marcat per aquestes catifes de flors.
2: Els carrers del municipi del Vallès Oriental compten amb gairebé una trentena de creacions amb elements vegetals i clavells, 3 altars, a la font de l'Ou Convalla i el mural floral del barri de Dalt. Des de Ràdio Silenci, Marçal Aragai.
18: L'activitat ha començat a primera hora del matí i a hores d'ara ja estan enllestides les 30 catifes de flors dels carrers de la Garriga que han confeccionat els veïns, entitats i visitants que surten als carrers cada any. Una diada marcada també per l'activitat de les entitats de cultura popular a la tarda, amb tradicions com el Ball de Cintes, Josep Gavarró, membre de l'Associació Cultural Corpus la Garriga, destaca que s'ha de començar la confecció ben d'hora i celebra que hi ha prou clavell.
19: A les 7 del matí comencem. I acabem, no sé, allà a les 12, més o menys, quarts d'una. En principi és així, cada any ho fem així, i cada any funciona. El disseny l'he fet jo com cada any, sí, i de moment funciona, de moment tenim molt clavell.
18: La diada de Corpus a la Garriga finalitzarà el vespre, després de l'ofici solemne amb la processó per damunt les catifes de flors formada per la comitiva festiva i religiosa de la festa.
0: I més festes per Corpus. Anem a Sallent, que continua la festa de les enramades.
2: Després d'un dijous passat per aigua, aquesta celebració tradicional arriba al seu punt final. Durant tot el cap de setmana, milers de persones han gaudit dels carrers guarnits que van des d'una representació del menjador de Harry Potter a una reproducció de la ciutat de Las Vegas. Des de Ràdio Sallent, Ona Pardo.
20: Les enramades van arrencar oficialment dijous, però ha estat durant el cap de setmana quan els carrers han començat a omplir-se de veritat. De fet, aquest matí hi ha hagut especialment vida al poble amb un dels plats forts de les enramades, el seguici festiu. Centenars de veïns i visitants han omplert de gom a gom el nucli antic per veure ballar els gegants, els bastoners i l'esbart. L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, insistia en l'orgull de veure el poble volcat al carrer.
21: Té aquesta dinàmica comunitària i aquest any a mi m'agrada destacar que en més d'un carrer he vist gent nova que ha vingut a viure el poble el darrer any, s'ha acostat a col·laborar amb alguns carrers per fer enramades, no? I això és molt bonic. En un món que cada cop caminem més cap a l'individualisme, no? Que justament són espais que ens separen, les enramades van al revés, no? Que són espais que ens uneixen.
20: Aquest any són 18 els carrers engalanats i amb força participació dels més petits del poble, que amb les escoles i instituts un any més s'han engrescat a decorar alguna zona. Avui, la festa continua al vespre amb la tradicional serenata dels embotits i el dia s'acabarà amb una cantada d'havaneres i concert de les brindis. Demà, els veïns començaran a desenramar els carrers després del tradicional sopar d'enramadors.
0: I sortim de la tradició a parlar més de la cultura pop moderna, ja que els amants dels còmics, els videojocs i les cartes col·leccionables tenen aquest cap de setmana una cita marcada al calendari.
2: I és que la ciutat de Vic ha acollit una nova edició del Vic Freak, una trobada que ja s'ha convertit en tot un referent per al públic friki de la comarca. Des del 9FM ens ho explica Núria Pereira.
22: Vic ha acollit aquest cap de setmana una nova edició del Vic Freak, una cita dedicada al món del còmic, als videojocs i les cartes col·leccionables que continua guanyant seguidors. Des de l'organització, el director de continguts, Ivan Carrasco, assegura que el certamen ja s'ha consolidat com una data destacada a la ciutat.
23: De ser un esdeveniment sense que ningú el conegués, ara creiem que ja és tot un èxit i que ja és una data concreta per la ciutat.
22: Carrasco atribueix bona part de l'èxit al fet que l'esdeveniment està impulsat per persones que formen part del mateix col·lectiu al qual s'adrecen.
23: És un esdeveniment de friquis, fet per friquis i per friquis.
22: A més de les activitats, el certamen també dona espai a artistes i expositors, entre ells la Jimena, que aquest cap de setmana ha ofert cartes col·leccionables de diferents universos.
24: Tengo tanta variedad que un poco de todo. Claro, siempre Pokémon es lo primero que llama la atención. Mucho Magic también ha llamado la atención porque tengo unas cosas del 94, o sea, bastante retro, y sí, pero principalmente Pokémon.
22: La parada ha atret tant infants com a col·leccionistes en una jornada marcada per la bona resposta del públic.
0: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça de bàsquet al Palau Municipal d'Esports de Murcia ha aconseguit els 2 punts que li han permès impulsar-se a l'UQAM en els quarts de final del play-off de l'ACB.
2: Els de Xavi Pascual, amb 2 victòries com a visitants, van segellar el pas, doncs, a les semifinals, on es veuran les cares amb el sorprenent Tenerife, botxí del favorit, el Real Madrid, i que tanca d'aquesta manera una temporada en blanc, tant en futbol com en bàsquet.
0: I per l'altra banda de l'eliminatòria, el Joventut se la juga al tot o res a la pista del Baskonia.
2: Els verd i negres estan obligats a guanyar si no volen acabar avui la temporada. Ens porta la prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
25: Win or go home, el que és el mateix guanyar o marxar de vacances. Això és el que té la penya aquesta tarda a la pista del Baskonia, el Buesa Arena, un partit que val una semifinal i el guanyador tindrà el passi, on jugarà contra València Bàsquet. Els de Dani Miret arriben a la cita amb la moral ben alta després d'aconseguir l'empat a 1 a la sèrie el divendres a l'Olímpic de Badalona amb un gran Cameron Hunt, el nord-americà. Voldrà continuar en el bon moment de forma. 6 triples va anotar contra un Luabo Cabarrot que va estar, en canvi, molt més apagat. El Baskonia s'aferrarà al factor Buesa Arena. S'espera un ple absolut amb més de 12.000 persones que estan disposades a animar el seu equip. Un Baskonia d'equip de Galbiati que arribarà calent després de la patacada de Kurux i la falta antiesportiva que va donar molta polèmica en el segon partit a Badalona. No hi serà Antetòmits, encara de baixa, recuperant-se d'unes molèsties i una lesió als isquiotibials.
0: I anem a segona federació de futbol, ja que a un quart de 7 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà.
2: El Badalona, doncs, necessita una victòria èpica per continuar viu. L'equip badaloní espera comptar amb el suport de la seva afició en una data marcada a la història del club. Ens porta la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: El Badalona necessita fer una gesta aquest diumenge per eliminar el Cornellà. Els escapolats hauran de guanyar com a mínim de 3 gols de diferència si volen passar la següent i definitiva eliminatòria. Després de la derrota de diumenge al camp del conjunt del Llobregat per 4-1, les esperances per capgirar la situació eren pràcticament nul·les i a mesura que ha anat evolucionant la setmana han anat augmentant de mica en mica, sempre amb la realitat per davant d'una gran dificultat. El tècnic badalona, Miquel Azparren, confia plenament en el seu equip i espera que l'afició pugui respondre per ser el jugador número 12.
4: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
3: El duel entre el Badalona i el Cornellà es disputarà diumenge a 6:15 de la tarda.
0: I en altres eliminatòries, el Sabadell ja va passar la seva, i és que els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Reial Madrid-Castilla, guanyant 3-0.
2: Ara, com diem, esperen rival per a la següent eliminatòria, que serà el guanyador del Zamora-Villarreal B.
0: I l'Europa, per la seva banda, busca seguir el camí del Sabadell.
2: Els escapulats juguen avui a partir d'un 4:45 contra el Celta Fortuna després de l'empat a 1 de l'anada. En cas de victòria, els escapulats, com diem, s'enfrontarien per una plaça a la segona divisió davant la Ponferradina.
0: I baixem fins la tercera federació, ja que la Pobla de Mafumet ha guanyat el partit d'anada de la final de play-off per aconseguir aquesta categoria al camp del Sant Mauro per 1-2.
2: Tot i això, el filial del Nàstic haurà de segellar-ho el cap de setmana vinent, sabent que en tindrà prou amb no perdre el darrer partit de la temporada a casa.
0: I en futbol sala, el Barça guanya per 4-3 a l'Inter Movistar en les semifinals, que es disputen el millor de 3 partits.
2: Els culers van haver de patir per tombar l'equip madrileny en aquest primer partit de la semifinal al Palau Blaugrana. Recordem que en la ronda anterior havien eliminat el Valdepeñas per la via ràpida i ara estan a un sol partit de plantar-se a la final.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'univers infinit.
2: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases. I un mes són més o menys 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna i 5 planetes. Mercuri, Venus, Mar, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn, i diumenge, en aquella època es deia Dissolis, que vol dir el dia del Sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia de descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Dissolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del Papa Lleó XIV.
4: El pontífex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça Cibeles en el marc del Corpus Christi.
3: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
3: Dimarts serà el torn de la visita del Papa a Barcelona. I ho fa en un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
4: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
3: En plana política, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP del govern de Pedro Sánchez.
4: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
3: Moment de repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jauregui-Zer, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més hem tingut l'arribada de núvols alts i prims, que de fet ens acompanyen a aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu que ens deixaran una tarda en aquest sector amb el cel molt més variable. fet, apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del migdia es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
3: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2, a Martorell, al Baix Llobregat.
4: Amb aquesta víctima, ja són 54 les persones que han perdut la vida en guanyar les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
3: I en esports, el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga ACB després de guanyar l'UQAM Múrcia per 76-100.
4: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
3: I avui és torn pel Joventut, que juga la classificació a la pista del Baskonia.
4: En cas de victòria, els badalonins s'enfrontarien al València Bàsquet a les semifinals.
3: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Anem a Madrid, que ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
4: El pontífex ha oficiat una missa a la plaça Cibeles aquest matí en motiu del Corpus Christi. Ens n'amplia aquesta informació Norma Lebrero.
6: Primer gran bany de masses del papa

0: y de mañana. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
1: Després d'encapçalar la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors fetes amb els colors de la bandera vaticana. Aquesta tarda el pontífex farà una trobada amb els membres de l'Ordre de Sant Agustí i a la tarda un discurs a l'estadi Movistar Arena.
2: I el periodista Vicenç Lozano és un expert vaticanista i ha escrit diversos llibres sobre l'entrellat de la Santa Seu. L'últim és Lleó XIV, ombres sota la cúpula.
3: Lozano assegura que el papa utilitza un llenguatge de diplomàcia, però els seus missatges van més enllà del que sembla a primera vista i que s'hi poden trobar referències a qüestions clarament socials i també polítiques.
4: És un papa, vull dir, que potser té un tarannà que sembla, vull dir, tradicionalista, ho és en alguns aspectes, però és profundament reformista i continuista del llegat del papa francès. És un personatge molt més discret, un personatge que no dona grans titulars als mitjans de comunicació, però que diu el que s'ha de dir, diu pràcticament el mateix que deia, doncs, el papa argentí, però ho fa d'una altra manera. D'una manera més diplomàtica, més, diguéssim, implorant, òbviament, pel diàleg, implorant per la pau i posant la pobresa en el centre de l'Església Catòlica.
2: I també ha parlat el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que parla sobre aquesta visita del papa Lleó XIV i en quins actes participarà la diòcesi.
3: Ens amplien aquesta informació des de Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
5: El bisbat de Terrassa espera amb il·lusió l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. Diversos membres de la diòcesi, així com mossens, parròquies, comunitats religioses i col·legis, participaran als actes previstos a Barcelona i a Montserrat. La visita del papa serà històrica, com ho van ser en el seu moment les de Benet XVI, també a la Sagrada Família, i Joan Pau II, l'any 1982. Escoltem el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
6: I què n'esperem? Doncs això, reanimar-nos en la nostra fe, consolidar-nos en la nostra esperança autèntica. Tenim l'esperança posada en Déu i de vegades necessitem això, una empenta, una mica d'ànim per tirar endavant enmig de la lluita de cada dia.
5: Sobre l'ús del català, el bisbe de Terrassa no creu que sigui un problema. Considera que el papa tindrà suficient sensibilitat per incorporar-lo al seu discurs, juntament amb el castellà i amb l'idioma oficial de l'Església, el llatí.
2: I el papa tot just està a l'Equador de la seva estada a Madrid. I no serà fins dimarts que arribarà a Barcelona, però a falta de dos dies s'estan accelerant els detalls del dispositiu que posarà a prova la logística a l'àrea metropolitana de Barcelona i especialment a la ciutat.
3: Ens n'amplia aquesta informació Carme de Fez.
7: Barcelona ja està començant a notar les primeres afectacions a la mobilitat amb motiu de la visita del papa a Catalunya. Tot i que els principals talls de trànsit s'activaran a partir de dilluns, ja es preveuen preparatius, presència policial reforçada i restriccions puntuals. Com dèiem, les principals mesures entraran en vigor dilluns, amb els talls de circulació i limitacions d'accés a zones com Montjuïc i el Centre Històric de Barcelona. Les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic, que es reforçarà durant aquests dies. Protecció Civil també va recomanar ahir que tothom que pugui teletreballi per evitar desplaçaments. I als estudiants que hauran de passar les proves d'accés a la universitat dimarts, se'ls demana que surtin amb prou antelació per assistir als centres assignats, perquè a més coincidirà amb una nova vaga de mestres.
2: A banda de Montserrat i la Basílica de la Sagrada Família, el papa dedicarà part del seu temps a Catalunya a trobar-se amb els més desafavorits.
3: I un d'aquests espais serà la presó de Brians-1 a Sant Esteve Sesrovires.
7: La visita de Lleó XIV a Brians serà la primera que un papa fa a un centre penitenciari a Catalunya i a la resta de l'Estat. Se centrarà sobretot en el mòdul femení amb internes que han estat escollides per compartir el seu testimoni. Entre elles hi ha la Montserrat i l'Elisabet.
8: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy supercontenta y orgullosa. Porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre. Bueno, pues no me lo esperaba y como tal, pues estoy contenta.

0: y muy agradecida.
1: Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas. Sí, un poco emocionada. Me queda muy poquita condena por eso. Espero no volver más, pero me voy a ir con la emoción y la capacidad de haberme elegido y poder conocer al Papa.
2: Per al propi capellà de la presó, Jesús Bel, la visita ha estat una sorpresa.
3: Primero no nos lo creíamos, pero cuando ya supimos que era una noticia cierta, un interno se me acercó emocionado, ¿verdad? Y me dijo que, dice, el Papa ha pensado en nosotros, nos ha tenido en cuenta, nos tiene en su corazón.
2: Diverses parròquies catalanes participaran en la visita, però altres, davant la incertesa de si tindrien prou entrades, han preferit viatjar a Madrid. És el cas de l'Església de la Mare de Déu de la Llum de l'Hospitalet. Iñaki Marro n'és l'administrador.
4: La idea del viatge sorgeix de la dificultat que teníem inicial de poder veure el Papa. Sabíem que el Papa venia a Espanya, venia a Madrid i a Barcelona, però no sabíem com funcionaria tot el tema de les entrades. Inicialment ens havien donat 50 entrades per l'Estadi Olímpic, 6 per la Sagrada Família, i clar, en una parròquia amb tantíssima gent, la gent estava molt frustrada. I a Madrid em van dir, si tu formes un grup, per exemple, 200 persones, et podem ajudar. Això s'ha organitzat tot en dues setmanes vistes. Dic, bueno, doncs anem a Madrid.
2: Aquest mateix diumenge s'aniran instal·lant les pantalles per veure la parada del Papa en un altre punt sensible del viatge, la parròquia de Sant Agustí, coneguda pel suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat a Ciutat Vella i al barri del Raval.
5: I dimarts, com us informàvem, no només hi ha la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, serà també un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents que tenen jornada de vaga després de rebutjar el preacord amb el govern.
6: Aquest escenari coincideix amb l'inici, com diem, de l'ESPAU. Per això els sindicats USTEC, CGT, CNT, Coordinadora Obrera Social i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions també durant la jornada d'aquest dimarts a partir de les 9 del matí per no perjudicar els desplaçaments de l'alumnat que ha d'arribar als exàmens.
5: Davant d'aquesta... La Generalitat recomana fer teletreball dimarts i dimecres a les persones que visquin o treballin a les comarques de Barcelona sempre que les característiques del lloc de feina ho permetin.
6: Aquesta mesura no és obligatòria, però Protecció Civil i el Departament d'Empresa i Treball la defensen per reduir el volum dels desplaçaments.
5: I parlem de política, ja que en una entrevista a La Vanguardia el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, diu Turull, ja haurien contactat amb ells.
7: Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. Jo la pregunta és dir, de veritat, aquests senyors, lo de la moció de censura instrumental... Ho diuen en sèrio o no? Perquè ho estan gestionant d'una manera que no sembla pas que la vulguin. El camí ideal, insisteixo, però, seria això, que Pedro Sánchez acabés com un demòcrata i convoqués ja les eleccions i no que això fos aquesta legislatura zombi o que vingués per moció de censura.
6: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria de comicis.
5: I en plana de successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
6: L'avís de l'accident es va rebre prop de les 9 de la nit i per causes que encara s'estan investigant hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme. A conseqüència d'això, el motorista va perdre la vida. Es tracta d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
5: Ja en una punta en salut, parlem dels 5 catalans que van estar al vaixell Ondius, ja que han tornat a donar negatiu a la prova de d'antivirus i ja són a casa seva per acabar de continuar l'aïllament de la seva quarantena. I obrim bloc local anant fins a Girona, que ha acollit avui diumenge una nova edició dels Premis Literaris del barri de Sant Narcís.
6: La jornada organitzada per l'Associació de Veïns del Barri busca promoure la cultura, l'hàbit d'escriure, així com el de llegir, i donar oportunitats al talent local. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
0: Els Premis Literaris del barri de Sant Narcís han estat un any més una de les activitats destacades de la Festa Major del barri gironí. En l'edició d'enguany s'han estrenat noves categories, s'ha rendit homenatge a Clementina Arderiu, ja que aquest 2026 ha fet 50 anys de la mort de la poetessa catalana, i també a Iris Martí, qui era veïna del barri. Així ens ho explica Jordi García Torruella, president de l'Ateneu Sant Narcisenc.
8: És una entrega de premis que va començar amb l'entrega del Premi de Narrativa, però que mica en mica hem anat ampliant, per dir alguna manera. Tenim el Premi de Narrativa Lluís Gil, però també tenim el Premi de Poesia, tenim el Premi d'Infantil, tenim el Premi, aquest any hem començat amb el Premi de Cançó, i a la vegada ens feia especial il·lusió donar aquest premi per primera vegada en homenatge a l'Iris Martí, veïna del barri, i a la vegada també farem un petit homenatge a Clementina Arderiu en els 50 anys de la seva mort. Amb moltes ganes d'aquests premis literaris, amb molta força, amb molta empenta, per continuar doncs fomentant la cultura en els barris, a la ciutat, i fomentant les lletres catalanes.
0: A banda, també hi ha col·laborat el Cor de Gospel Girona, que ha ofert a tots els assistents una petita demostració del gran repertori que ofereixen. Amb tot això es tanca el capítol d'aquest 2026 i es comença a afrontar la 22a edició, la del 2027, amb la mateixa il·lusió de sempre.
5: I seguim en plana local, però en aquest cas amb consciència ambiental. I és que aquesta també s'educa. I anem a Terrassa, al Parc de Vallparadís, que ha acollit l'acte central de la 35a Setmana del Medi Ambient, una edició que ha posat el focus en el paper de l'educació per avançar cap a una ciutat més sostenible.
6: Amb activitats per a tota la família i la participació destacada dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents, la jornada ha combinat sensibilització, joc i compromís amb la preservació de l'entorn. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
9: El Parc de Vallparadís ha acollit l'acte central de la 35a Setmana del Medi Ambient de Terrassa. Una edició que, sota el lema «Eduquem consciències creant camí», ha situat l'educació com a eix vertebrador, evidenciant el creixent compromís de la ciutadania amb la preservació de l'entorn.
10: I aquest any hem vist que, en realitat, tots els temes ambientals sempre requereixen una part educativa, una part ambiental, una part que els nens, les nenes, les famílies, no? tota la ciutat, al final, acabi entenent. I l'única manera és a través de l'educació. I per això creiem que era molt important fer-ho a través de l'educació ambiental.
9: Una de les principals novetats ha estat la implicació dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents de la ciutat, que han dinamitzat diverses propostes. Moltes famílies han participat en aquestes activitats lúdiques on els més petits també han pogut gaudir de jocs infantils, tot pensat per fomentar la sensibilització i els valors ecològics. La Setmana del Medi Ambient tanca l'edició recordant que el camí cap a una ciutat més verda comença per la conscienciació col·lectiva.
5: I encara en medi ambient, la Fundació Nova Cultura de l'Aigua i la Plataforma en Defensa de l'Ebre adverteixen de l'impacte hídric de gigafactories com la que es projecta a Móra la Nova.
6: L'alerta s'ha llançat a Tortosa durant l'assemblea anual de la Fundació, celebrada precisament per a commemorar el 25è aniversari de la plataforma, amb una taula rodona conjunta. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
11: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta que el desplegament accelerat de gigafactories com la projectada a Móra la Nova pot posar en risc l'abastiment humà en zones seques. L'entitat ha expressat la seva preocupació davant la falta de regulació estatal i l'impacte hídric i energètic durant la seva assemblea anual celebrada a Tortosa. La cita ha servit per commemorar el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre per abordar les lluites compartides i els reptes de futur. Escoltem Susana Bella, membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que recorda quan el front científic i el social es van unir contra el trasbassament.
12: 25 anys després d'aquelles mobilitzacions, avui tenim la Fundació aquí, d'una manera per a reforçar-nos també uns als altres, fer un balanç una mica del camí recorregut, no només a nivell de Terres de l'Ebre i les lluites de la plataforma, sinó també de tota la resta de lluites que hi ha en tota l'aigua, la resta de rius de l'estat espanyol i de Catalunya.
11: Les entitats també han fet una crida a la societat civil per mobilitzar-se de cara a la consulta pública del nou Pla Hidrològic de l'Ebre, que s'obrirà a finals d'any.
5: I obrim bloc cultural parlant de la Patum. La Patum de Lluïment ha tornat a omplir aquest diumenge a la plaça de Sant Pere de Berga en el darrer acte diurn de les festes de Corpus, que és una de les cites més solemnes i familiars de la Patum, amb els salts de les compartes a plena llum del dia.
6: La jornada s'ha viscut amb satisfacció pel bon desenvolupament de la festa, però també amb certa melancolia perquè el Corpus berguedà ja entra a la seva recta final.
5: A banda de la Patum, Corpus és una festivitat que es celebra per tot el territori, sovint ple de flors. Precisament a Caldes de Montbui s'ha tornat a omplir de color amb el Caldes Flor, que enguany celebra el 30è aniversari.
6: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha visitat la vila tant per aquesta festivitat com pel valor patrimonial del municipi del Vallès Oriental. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
13: Avui se celebra la 30a edició del Caldes Flor, el Festival de Catifes Florals Calderí, que commemora l'aniversari amb 250 voluntaris, 24 entitats participants i una mà de coincidències. Enguany, la fita de la festivitat convergeix amb la celebració de l'any Gaudí i amb el reconeixement imminent de la UNESCO de l'art efímer com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Per tot això, i per posar en valor el llegat cultural de Caldes, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha assistit al poble per la jornada catifaire, ha signat el llibre d'honor i ha posat en valor l'aposta pel patrimoni de la vila calderina.
14: És un dia molt important per Caldes de Montbui. És un municipi que conec una mica perquè, com que té tant de patrimoni i tanta cultura, doncs és un municipi que he tingut ocasió de visitar en altres etapes professionals i compartim valors, compartim estratègia amb l'Ajuntament i això és molt important. Agraeixo molt aquesta priorització que Caldes fa de la cultura.
13: L'acte d'avui s'ha aprofitat també per anunciar un pla director de col·laboració de l'Ajuntament amb la Generalitat per restaurar les termes romanes de Caldes.
5: I anem a Cardedeu, que després de 12 anys el municipi del Vallès Oriental torna a elaborar catifes de Corpus als carrers.
6: Des de Ràdio Cardedeu ens ho explica Aina Barbany.
15: Els carrers de Cardedeu s'han omplert aquest cap de setmana de flors, colors i creativitat amb l'elaboració de les primeres catifes de Corpus 12 anys després que es deixessin de fer. Veïns i veïnes de totes les edats han participat en aquesta iniciativa col·lectiva que recupera una de les tradicions més emblemàtiques de la cultura popular catalana. Així ho expliquen des de l'organització.
16: Celebrem el Corpus perquè és una tradició molt participativa. S'ajuntem aquí molta gent a la plaça a fer una catifa floral i la veritat que és un matí també, a part de trobada, doncs, per aconseguir que no es perdi la tradició de les catifes del Corpus.
15: Els participants han treballat conjuntament per donar forma a les catifes, convertint l'espai públic en un punt de trobada i col·laboració. Més enllà del seu vessant artístic, la iniciativa ha servit per donar a conèixer una tradició present en nombrosos municipis catalans i per reforçar els vincles comunitaris.
5: I parlem de castells, ja que el Vendrell ha viscut aquest diumenge la diada de colles campiones del concurs de castells, amb la participació dels castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls i els nens del Vendrell. Destaquem de la colla vella el 5 de 9 amb folre carregat, el primer gamma extra de la temporada, i també un pilar de 7 amb folre. Els verds han fet un 4 de 9 amb folre i agulla, i un 4 de 9 amb folre i un pilar de 8 amb folre i manilles. I dels nens del Vendrell, el carro gros, una torre de 7 carregada i el 5 de 7. També ahir els capgrossos de Mataró tornaven a carregar castells de nou i ho han aconseguit amb un 3 de 9 en forra en la diada del 30è aniversari de la colla, però la construcció no l'han pogut descarregar.
6: Una cita que va comptar amb la participació dels Marrecs de Sal i els Xiquets de Reus. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
17: Els capgrossos de Mataró han carregat el seu primer castell de nou de la temporada. Ho han fet amb un 3 de 9 en folre en la primera ronda de la diada del 30è aniversari de la colla celebrada aquest dissabte a la plaça de Santa Maria. La construcció, però, ha acabat fent llenya durant la descarregada. La caiguda trenca una ratxa de regularitat dels mataronins. Fins aquest dissabte, els capgrossos acumulaven 73 tresos de nou en folre descarregats consecutivament, sense cap caiguda d'aquest castell des de Sant Joan de 2016. L'ensopegada ha condicionat la resta de l'actuació. En segona ronda, la colla ha desmuntat un 4 de 8, que ha pogut completar en tercera ronda. Finalment, ha tancat les rondes de castells amb un 7 de 7. Àlex Dorda és el cap de colla de capgrossos.
18: Els assajos d'aquestes últimes setmanes havien anat espectaculars en tots els sentits, amb totes les estructures i és el que passa quan jugues a castells grans, a castells de nou, saps que el risc és una mica més elevat.
17: A la diada també hi han participat els Marrecs de Sal, que han descarregat el 4 de 8, el 3 de 8 i la torre de 7, i els Xiquets de Reus, amb una torre de 7, un 5 de 7 i un 4 de 7.
5: Les 2:53 minuts, moment de parlar d'esports.
19: Notícies en xarxa. Esports.
5: Parlem del Barça de bàsquet al Palau Municipal d'Esports de Múrcia, que ha aconseguit els dos punts que li han permès imposar-se a l'UCAM Múrcia en els quarts de play-off de l'ACB.
6: Els de Xavi Pascual, amb dues victòries com a visitants, van segellar el pas a les semifinals, on es veuran les cares amb el sorprenent Tenerife, botxí del favorit, el Real Madrid, i que, per tant, tanca la temporada tant en futbol com en bàsquet en blanc.
5: I per l'altra banda de l'eliminatòria, el Joventut se la juga al tot o res a la pista del Baskonia.
6: Els verdinegres estan obligats a guanyar si no volen veure la temporada tancada. Ens porten la prèvia del partit des de Radio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
20: Win or go home, el que és el mateix guanyar o marxar de vacances. Això és el que té la penya aquesta tarda a la pista del Baskonia, el Buesa Arena, un partit que val una semifinal i el guanyador tindrà el passi, on jugarà contra València Bàsquet. Els de Dani Miret arriben a la cita amb la moral ben alta després d'aconseguir l'empat a 1 a la sèrie el divendres a l'Olímpic de Badalona amb un gran Cameron Hunt. El nord-americà voldrà continuar en el bon moment de forma. 6 triples va anotar contra un Luabo Cabarrot que va estar, en canvi, molt més apagat. El Baskonia s'aferrarà al factor Buesa Arena. S'espera un ple absolut amb més de 12.000 persones que estan disposades a animar el seu equip. Un Baskonia d'equip de Galbiati que arribarà calent després de la patacada de Kurux i la falta antiesportiva que va donar molta polèmica en el segon partit a Badalona. No hi serà Antetòmic, encara de baixa, recuperant-se d'unes molèsties i una lesió als isquiotibials.
5: I parlem de futbol. En primera federació, el Sabadell passa a l'eliminatòria. I és que els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Real Madrid-Castilla, guanyant 3-0.
6: Ara esperen rival per disputar aquesta eliminatòria final d'ascens a la segona divisió. El seu rival, precisament, probablement seria el Villarreal B, que té 2 gols d'avantatge sobre el Zamora en una altra de les eliminatòries de semifinals.
5: I l'Europa, per la seva banda, busca seguir aquest camí del Sabadell.
6: Els escapulats juguen avui a partir d'un 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna. Després de l'empat a 1 de l'anada, en cas de classificar-se, els escapulats disputarien la final davant la Ponferradina.
5: I anem a parlar de futbol sala, ja que el Barça guanya per 4-3 a l'Inter Movistar en les semifinals que es disputen el millor de 3 partits.
6: Els culers van haver de patir per tombar l'equip madrileny en aquest primer partit de les semifinals de la Lliga al Palau Blaugrana. Recordem que ja van eliminar el Valdepeñas als quarts per la via ràpida per 2-0 i ara estan a només un partit de la final. Parlem ara també de hoquei patins, perquè fa escassos minuts han acabat els dos quarts partits de les semifinals. Per una banda, ja tenim un equip classificat, que és el Liceo de la Corunya, que s'ha desfet per 3-4 del Calafell. En el quart partit, i d'aquesta manera, signa el pas a la final, i on sí que haurà cinquè partit serà en l'altra semifinal entre l'Igualada i el Barça, ja que els igualadins s'han imposat a les Comes per 2-1.
5: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. El papa Lleó XIV ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. Durant la primera missa del seu viatge a Madrid, el pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear el seu germà. L'acte a la plaça Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones, 1,1 milions, segons el govern espanyol. Davant d'un públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, Lleó XIV ha demanat alimentar la fe i la religiositat per no caure en la temptació de confiar en altres ídols. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital espanyola. I en plana política, en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, segons diu Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I aquí a casa nostra també els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat general. I en plana de successos, un motorista va morir en un accident a la Nacional 2A a Martorell, al Baix Llobregat, aquesta passada matinada, per causes que encara s'estan investigant. Hi ha una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme i a conseqüència d'això el motorista va morir. Es tractava d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes. I d'altra banda, una trentena de submarinistes voluntaris han participat aquest matí en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat organitzada pel Centre de Busseig Sublímits forma part d'una campanya per sensibilitzar precisament sobre l'impacte d'aquest residu que és molt difícil de reciclar. I en els esports, el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar l'UQ amb Múrcia ahir per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid. Avui, tor també pel Joventut, que juga la classificació per aquestes semifinals a la pista del Baskonia. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
2: La condició principal o les dues principals serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat debat, per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, doncs l'haurem de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. També n'hi ha d'altres, com som, que efectivament ha de ser una competència municipal perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no? No puc contradir la legalitat, els plans municipals aprovats, etc.
1: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny amb dos inclosos i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesabadeses.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini, es valoraran tècnicament per veure si són vàlides. En cas que no ho siguin, es justificarà el perquè. A més, també se'n podran descartar si l'Ajuntament té previst executar-les en un termini curt de temps. Quiñones explica el següent pas.
2: Quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, els seleccionarem de les vàlides que hem rebut les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim previst per després de l'estiu, al mes de setembre, tindrà una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre aproximadament.
1: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsa Mala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.

0: Hey, baby, let's stay out tonight. Thank you. Chucky Lala. Great to be back again.
1: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'Estratègia Comarcal de Bases 2026-2030 i el Programa d'Actuacions Comarcal 2026-2027. Dins del marc estratègic, l'ens supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, de la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
2: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
1: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès. Però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
3: El tema de residus, estem treballant molt, doncs, amb els canvis de que ja s'han fet de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, doncs que l'escorxador és un tema que, com bé sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé dèiem, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
1: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'hospital comarcal.
3: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs perquè també va sortir la demanda, doncs que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això doncs és un tema que ens atrem, és un tema que des del Consell mirarem de banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots els diferents estaments. Per tant, aquesta taula sí que pensem doncs, d'engegar-la tan aviat com puguem.
1: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La 27a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon va presentar-se a Molló amb un cartell de luxe per aquest estiu. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Palau, va dir que el Festival de Música de la Vall de Camprodon està plenament consolidat. Sentim-lo.
4: Com a festival d'artesania. Què vol dir això? Doncs que per nosaltres continua sent molt important que els concerts siguin de petit format i que aportem a la vall artistes que normalment només treballen en formats més grans. Això ens diferencia d'altres festivals. No tenim, de moment, el projecte de convertir-nos en un macrofestival com els hi ha passat a molts altres festivals.
1: Enguany, aquest festival organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la col·laboració dels ajuntaments ha patit la baixa de 7 cases. Sentim el president de la Mancomunitat, Joan Faig.
5: Em sap greu aquesta vegada destacar doncs, que només som 5 dels 6 municipis. Vull dir, en aquesta ocasió doncs, 7 cases per motius interns no ha acabat formant part d'aquesta edició, com sí que venia fent en totes les últimes edicions. I des d'aquí doncs, també m'agradaria, més enllà de celebrar que aquesta edició sigui el més exitosa possible, intentar doncs, també des de la Mancomunitat seguir treballant perquè els 6 municipis que formen part de la Vall de Camprodon tornin a formar part d'aquest festival de cara a les pròximes edicions.
1: El festival arrencarà a la plaça Sant Pau de Sant Pau de Segúries amb Pep Sala i Simone Lambrex, que presentaran Bàsic. Es tocaran les cançons més icòniques de la seva trajectòria musical, com els temes del grup Sau. Vindrà amb un format íntim acompanyat d'una guitarra i un teclat, mentre que Lambrex, amb qui ha compartit projectes des de 1997, és una violinista belga establerta a Catalunya que l'acompanyarà amb el violí fent veus. Artur Blasco i Cati Plana presentaran dues històries a la sala de ball de Molló, portant un repertori de folklore del Pirineu i adaptat gràcies a l'acordió diatònic, cercant una sonoritat senzilla i clara. La inconfusible veu del cantautor mallorquí Tomeu Penyes podrà sentir la plaça de l'Om de Llanàs, acompanyat de Simó Pucubí, fent les segones veus i de la seva guitarra, repassarà els èxits de la seva trajectòria musical. Passar-la bé és el títol del recital que portaran Anna Roig i Carles Belda, que fusionaran la veu amb l'acordió diatònic a la sala cooperativa de Vilallonga de Ter. Finalment, el festival festival conclourà el monestir de Sant Pere de Campordón amb la companyia elèctrica d'Arma. Sentim a Palau.
4: Tots coneixem l'elèctrica d'Arma, tots coneixem els temes de l'elèctrica d'Arma, sobretot alguns molt concrets, alguns doncs, fins i tot extrets de la tradició popular, folklòrica i passats pel sedàs del seu, diguem-ne, pop-rock, però només els hem vist en grans escenaris. Què fem a Campordón? Doncs no tindrem equip de so, és un concert acústic, ells es posen en rotllana i tindrem el públic al seu voltant. És un concert limitat a 125 persones.
1: Tots els concerts tindran un aforament limitat i un preu d'11 euros, gratuït pels menors de 10 anys, que augmenten fins als 16 si es vol conèixer l'artista una estona abans. Les entrades ja estan a la venda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. El Papa Lleó XIV ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. Durant la primera missa del seu viatge a Madrid, el pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear el seu germà. L'acte a la Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones. Davant d'un públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, Lleó XIV ha demanat alimentar la fe i la religiositat per no caure en la temptació de confiar en altres ídols. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la ciutat. I en plana política, en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, segons diu Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I més política, perquè Jordi Martí Galbis ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona. Martí es converteix així, doncs, en el primer precandidat a assolir aquest requisit. Recordem que Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas també han expressat la voluntat de presentar-se a la votació interna de Junts per ser candidat a l'alcaldia de Barcelona a les municipals de l'any vinent. I marxem ara fins a Valls, que torna a celebrar aquest cap de setmana la festivitat del Corpus Christi. La festivitat va comptar ahir a la tarda amb el tomb de vigília dels gegants i nans de la ciutat, i avui serà el torn de l'Eucaristia i la processó. Des de Radio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
2: A 6:45 de la tarda se celebrarà l'Eucaristia a l'església de Sant Joan i en acabar sortirà la professó cap al santuari del Lledó. Hi participaran els nans, els gegants i l'àliga de la ciutat, que enguany estrenarà la seva imatge barroca. Els campaners de Valls també tindran un paper destacat amb tocs manuals de campanes i una pluja de pètals al pas de la professó per l'església de Sant Antoni. D'altra banda, durant tot el matí, diverses entitats han confeccionat les tradicionals catifes florals per diferents carrers i places per on transcorrerà la processó.
1: I en els esports, el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar l'UQ amb Múrcia per 76-100. Avui torn pel Joventut, que a les 7 de la tarda es juga la classificació a la pista del Baskonia. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple perquè es continuen produint talls de llum a la zona de la Coromina del Bac. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
2: Com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i Coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar. No és un tema econòmic, ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició del grup d'Esquerra des de feia molt de temps, i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
1: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i Albric va preguntar-li això.
3: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita de fer arribar alguna petició a l'empresa en forma ja, no?, una notificació per part de l'Ajuntament. Vull dir, al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquin les coses per escrit perquè hi quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que si per tant sol·licitem l'expedient podrem veure doncs, que s'ha notificat a l'empresa.
1: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de sol·licitar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho han parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses van valorar positivament la prova pilot per monitoritzar la generació de residus al sector turístic del municipi a partir de l'adequació i digitalització d'àrees de recollida selectiva en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès. El conseller comarcal de Dinamització Turística, Joan Sàrria, explicava des de la colònia Lleudet que fa 10 mesos es van col·locar 4 àrees de contenidors tancats amb 5 contenidors cadascuna. N'hi ha una en aquest polígon industrial i la resta són en direcció Ripoll, Ogassa i Olot. Són uns contenidors que només s'obren amb targeta i, segons Sàrria, l'objectiu és clar.
2: Hi ha dos grans objectius. Un és implementar aquesta sostenibilitat turística a través d'aquesta regulació de les persones i, sobretot, dels establiments turístics que, a través de les targetes, utilitzen aquestes àrees. D'una banda, controlar aquest fet i, d'una altra, amb la col·locació de videocàmeres, també controlar que aquests establiments i aquestes persones facin un ben ús d'aquestes àrees.
1: Instal·lar aquestes àrees ha tingut un cost de 128.000 euros. Sàrria va recordar que la totalitat de la inversió a la comarca d'aquest pla ha estat de 3 milions i mig d'euros i que s'ha finançat gràcies als fons Next Generation provinent de la Unió Europea. L'alcalde de Sant Joaní, Ramon Roquer, va detallar que van apostar per un model híbrid que combina dos models de recollida de residus, la recollida porta a porta per tot l'àmbit urbà i el sistema de contenidors bilaterals tancats d'aquestes quatre àrees pensades per les cases aïllades, els disseminats i el sector turístic com les cases de turisme rural. L'alcalde estava satisfet de com havia funcionat fins ara.
3: Pràcticament a un any d'aquesta implantació estem parlant ja d'un 70% de recollida selectiva. És un tant per cent molt alt. Això demostra el bon ús que s'està fent d'aquestes àrees. De fet, els usuaris veuen positivament el fet de que estiguin tancades i que precisament hi hagi un ús restringit perquè realment en fan ús de les àrees aquells que els hi corresponen fent ús. I això es valora molt bé. De fet, hem passat d'unes àrees obertes, abandonades en el sentit de que moltes vegades estaven plenes d'escombraries, tant a dins els contenidors com a fora. Ara estem van d'unes àrees amb uns models de contenidors que són uns dels millors. Estem parlant d'un model easy bilateral que porta incorporat aquest sistema digital i, per tant, estem parlant d'un bon producte.
1: Roquer va felicitar els usuaris pel civisme a l'hora d'utilitzar aquestes àrees i va avançar que Sant Joan ja s'acosta al 80% de recollida selectiva al conjunt del municipi gràcies a un model que també aposta pel compromís dels veïns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. El pavelló 14 ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. Durant la primera missa del seu viatge a Madrid, el pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear el seu germà. Lleó també ha demanat a Espanya que mantingui la religiositat mostrada des de temps passats.
2: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
1: L'acte a la plaça Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones i la celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital espanyola. I en política aquí a casa nostra, en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, segons ha dit Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I més política, Jordi Martí ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona. Martí es converteix així en el primer precandidat a assolir aquest requisit. Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas també han expressat la voluntat de presentar-se a la votació interna de Junts per ser candidat a l'alcaldia de Barcelona a les municipals de l'any vinent. I en salut, els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on es trobaven en observació simptomàtics i en bon estat general. I d'altra banda, l'ska.fest de Tàrrega ha cancel·lat els últims concerts previstos per la propera matinada després que dos dels assistents fossin traslladats a un centre hospitalari. Tot i la suspensió de l'actuació de grups i el tancament del recinte del festival, passada la mitjanit, l'organització ha mantingut això sí oberta la zona d'acampada. I en els esports, victòria de Marc Márquez al Gran Premi d'Hongria de motociclisme. El pilot de Cervera suma així la primera victòria de la temporada. Per la seva banda, en handbol, recordem que a hores d'ara comença la final de la Copa del Rei entre el Barça i el Bidasoa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dilluns va ser el primer dia de feina pels quatre agents del nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, que substitueixen l'extint cos de la policia local dissolt l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més i amb Esquerra Republicana a l'oposició en contra. Aquest any escaig sense la policia local ha generat cert debat a la ciutadania per si hi havia prou seguretat al municipi. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer de Més va justificar l'extinció de la policia local perquè en les últimes dècades tenien un cos format per només tres agents, quan la llei obliga a tenir un cos de sis agents i un caporal, que és molt extens i es necessiten molt recursos per mantenir-lo. A més, no és obligatori per llei tenir aquest cos si la població té menys de 10.000 habitants. L'alcalde també recordava això.
2: En dels últims tres processos de selecció per contractar policies municipals, dos van quedar deserts i un va guanyar una persona que sempre, diem, va mostrar l'interès de marxar del poble perquè no volia exercir aquesta tasca a Sant Joan.
1: Els agents de l'extint cos havien de formar-se un any a l'acadèmia i sortir en tasques concretes que no podien exercir a Sant Joan, com ajudar en temes judicials, desnonaments i detencions que es produeixen de manera puntual al poble. Una feina que, segons deia l'alcalde, ja fan els Mossos d'Esquadra. Roquer insistia que el nou cos s'adaptava millor a la vila i prova d'això és que es van presentar 28 persones al procés de selecció. Un procés que s'ha allargat perquè els candidats van haver de passar proves teòriques i físiques, un cas pràctic i un psicotècnic. L'alcalde tenia paraules d'elogi per ells.
2: Comencen motivades, amb il·lusió, tenen perfils molt joves, els hi veig molta vocació de servei, en què volen que Sant Joan i els vins de Sant Joan recuperin aquesta sensació de seguretat, que és la que s'ha de tenir, no tant perquè Sant Joan sigui un poble ni problemàtic ni que li hagin de passar moltes coses, però sí que és veritat que no es pot evitar que de tant en tant doncs, puguin passar coses i hem d'estar preparats.
1: La idea és que puguin treballar matins, tardes i també algunes nits durant els mesos de juliol i agost i tinguin presència en activitats extraordinàries. Entre les tasques que desenvoluparan hi ha les de tancar i obrir edificis públics, evitar l'incivisme, controlar la zona verda, atendre els veïns i comerços o vigilar la seguretat viària. Tot plegat de manera coordinada amb els Mossos i amb l'agent cívic del municipi. Esquerra havia criticat l'extinció de la policia local i creuen que aquest darrer any el municipi ha quedat desprotegit. El portaveu republicà Sergi Albric havia alertat fa un any que el nou cos no tindria competència en algunes matèries com les ocupacions, els delictes o el trànsit. Roquer no es va mossegar la llengua.
2: Esquerra ens té acostumats a intentar desgastar sempre l'equip de govern, intentar contrarrestar aquelles notícies que poden ser positives amb aquelles que poden trobar, que puguin doncs, deslluir doncs, allò que s'està fent, que s'està executant, que s'està treballant, i per tant aquesta posició d'estar de forma permanent i constantment en campanya, realment crec que no, ni els aporta res a ells, ni ens aporta res als que governem, ni aporta res al municipi.
1: En canvi, va dir que Més havia defensat una posició coherent i pragmàtica des del principi.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
3: La condició principal o les dues principals serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat a debat, per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, doncs l'hauran de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. També n'hi ha d'altres, com són que efectivament ha de ser una competència municipal perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no? No puc contradir la legalitat, els plans municipals aprovats, etc.
1: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny amb dos inclosos i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesabadeses.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini, es valoraran tècnicament per veure si són vàlides. En cas que no ho siguin, es justificarà el perquè. A més, també se'n podran descartar si l'Ajuntament té previst executar-les en un termini ni curt de temps. Quiñones explica el següent pas.
3: Quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, els seleccionarem de les vàlides que hem rebut les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim previst per després de l'estiu, al mes de setembre, tindrà una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre aproximadament.
1: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona, i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsa Mala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.
4: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead, go ahead. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off?
5: Go ahead.
4: One, two, three, four.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses van valorar positivament la prova pilot per monitoritzar la generació de residus al sector turístic del municipi a partir de l'adequació i digitalització d'àrees de recollida selectiva en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès. El conseller comarcal de Dinamització Turística, Joan Sàrria, explicava des de la colònia Lleudet que fa 10 mesos es van col·locar 4 àrees de contenidors tancats amb 5 contenidors cadascuna. N'hi ha una en aquest polígon industrial i la resta són en direcció Ripoll, Ogassa i Olot. Són uns contenidors que només s'obren amb targeta i, segons Sàrria, l'objectiu és clar.
2: Hi ha dos grans objectius. Un és implementar aquesta sostenibilitat turística a través d'aquesta regulació de les persones i, sobretot, dels establiments turístics que, a través de les targetes, utilitzen aquesta

0: les àrees, d'una banda doncs controlar aquest fet i d'una altra amb la col·locació de videocàmeres doncs també controlar que doncs, aquests establiments i aquestes persones doncs facin un ben ús d'aquestes àrees.
1: Instal·lar aquestes àrees ha tingut un cost de 128.000 euros. Sarrià va recordar que la totalitat de la inversió a la comarca d'aquest pla ha estat de 3 milions i mig d'euros i que s'ha finançat gràcies als fons Next Generation provinent de la Unió Europea. L'alcalde de Sant Joaní, Ramon Roquer, va detallar que van apostar per un model híbrid que combina dos models de recollida de residus, la recollida porta a porta per tot l'àmbit urbà i el sistema de contenidors bilaterals tancats d'aquestes quatre àrees pensades per les cases aïllades, els disseminats i el sector turístic com les cases de turisme rural. L'alcalde estava satisfet de com havia funcionat fins ara.
2: Pràcticament a un any d'aquesta implantació estem parlant ja d'un 70% de recollida selectiva, és un tant per cent molt alt, això demostra el bon ús que s'està fent d'aquestes àrees. De fet, els usuaris veuen positivament el fet que estiguin tancades i que precisament hi hagi un ús restringit perquè realment en fan ús de les àrees aquells que els hi corresponen fent ús. I això es valora molt bé. De fet, hem passat d'unes àrees obertes, abandonades, en el sentit de que moltes vegades doncs, estaven plenes d'escombraries, tant a dins els contenidors com a fora. Ara estem davant d'unes àrees amb uns models de contenidors que són uns dels millors. Estem parlant d'un model easy bilateral que porta incorporat aquest sistema digital i, per tant, estem parlant d'un bon producte.
1: Roquer va felicitar els usuaris pel civisme a l'hora d'utilitzar aquestes àrees i va avançar que Sant Joan ja s'acosta al 80% de recollida selectiva al conjunt del municipi gràcies a un model que també aposta pel compromís dels veïns.

absurdes. Aquest munt de llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes que us baixaran altes avall. L'àvia se'n riu, ves per on no es queixava mai. I em xuca mullar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. El papalló 14 ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual durant la seva primera missa del viatge a Madrid. El pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i al mateix temps menysprear el seu germà. L'acte a la Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la ciutat. D'altra banda, el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha lamentat avui que el papa només es reuneixi amb víctimes de perfil baix durant la seva visita a l'estat. I la policia local de Blanes ha detingut un home com a presumpte autor d'un incendi que ha afectat l'antiga panificadora de l'empresa Safa, situada als afores del municipi. Les flames han afectat aproximadament 800 metres quadrats de zona forestal. El foc ha quedat controlat i extingit cap a les 4 de la tarda. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat estable aquí a Catalunya amb un diumenge al matí que han tingut la presència abundant de molts núvols als íprims i una tarda que ha continuat sent molt tranquil·la. Això sí, creixement de nuvolades al sector del Pirineu i Prepirineu i unes temperatures que s'han enfilat per sobre dels 30-31 graus al Pla de Lleida, a la Vall de l'Ebre i també avui a la comarca del Bages, Artés o Sant Salvador de Guardiola hem registrat valors per sobre dels 31 graus. Acabem, doncs, aquest cap de setmana com diem que ha estat molt estable i demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb un matí radiant, amb un cel molt net a núvols i a partir de la tarda una altra vegada aparició de ruixats, sobretot a comarques com el Ripollès, la Cerdanya o també a la Garrotxa. Temperatures que pujaran lleugerament. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona setmana.
1: I d'altra banda, els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat general. I tanquem amb els esports en motociclisme. Victòria de Marc Márquez al Gran Premi d'Hongria. El pilot cerverí aconsegueix així la primera victòria de la temporada a MotoGP. I en bàsquet, el Barça jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar el Luka amb Múrcia ahir per 76-100. Avui torn pel Joventut que juga la classificació a la pista del Baskonia. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'Estratègia Comarcal de Bases 2026-2030 i el Programa d'Actuacions Comarcal 2026-2027. Dins el marc estratègic, l'ENS supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, de la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
2: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes doncs pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
1: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès. Però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
3: El tema de residus, estem treballant molt, doncs, amb els canvis de què s'han fet de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, doncs que l'escorxador és un tema que, com ja sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé dèiem, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
1: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'hospital comarcal.
3: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs perquè també va sortir la demanda, doncs que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això doncs és un tema que ens atrem, és un tema que des del Consell mirarem de banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots els diferents estaments. Per tant, aquesta taula sí que pensem doncs, d'engegar-la tan aviat com puguem.
1: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.

friend. I wanna end my

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple perquè es continuen produint talls de llum a la zona de la Coromina del Bac. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
2: Com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i Coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar. No és un tema econòmic, ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició del grup d'Esquerra des de feia molt de temps, i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
1: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i Albric va preguntar-li això.
3: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita de fer arribar alguna petició a l'empresa en forma ja, no?, una notificació per part de l'Ajuntament. Al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquin les coses per escrit perquè hi quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que, si per tant sol·licitem l'expedient, podrem veure doncs que s'ha notificat a l'empresa.
1: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de sol·licitar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho han parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.

a blessing.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dilluns va ser el primer dia de feina pels quatre agents del nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, que substitueixen l'extint cos de la policia local dissolt l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més i amb Esquerra Republicana a l'oposició en contra. Aquest any escaig sense la policia local ha generat cert debat a la ciutadania per si hi havia prou seguretat al municipi. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer de Més va justificar l'extinció de la policia local perquè en les últimes dècades tenien un cos format per només tres agents, quan la llei obliga a tenir un cos de sis agents i un caporal, que és molt extens i es necessiten molt recursos per mantenir-lo. A més, no és obligatori per llei tenir aquest cos si la població té menys de 10.000 habitants. L'alcalde també recordava això.
2: En dels últims tres processos de selecció per contractar policies municipals, dos van quedar deserts i un va guanyar una persona que sempre, diem, va mostrar l'interès de marxar del poble perquè no volia exercir aquesta tasca a Sant Joan.
1: Els agents de l'extint cos havien de formar-se un any a l'acadèmia i sortir en tasques concretes que no podien exercir a Sant Joan, com ajudar en temes judicials, desnonaments i detencions que es produeixen de manera puntual al poble. Una feina que, segons deia l'alcalde, ja fan els Mossos d'Esquadra. Roquer insistia que el nou cos s'adaptava millor a la vila i prova d'això és que es van presentar 28 persones al procés de selecció. Un procés que s'ha allargat perquè els candidats van haver de passar proves teòriques i físiques, un cas pràctic i un psicotècnic. L'alcalde tenia paraules d'elogi per ells.
2: Comencen motivades, amb il·lusió, tenen perfils molt joves, els hi veig molta vocació de servei, en què volen que Sant Joan i els vins de Sant Joan recuperin aquesta sensació de seguretat, que és la que s'ha de tenir, no tant perquè Sant Joan sigui un poble ni problemàtic ni que li hagin de passar moltes coses, però sí que és veritat que no es pot evitar que de tant en tant doncs, puguin passar coses i hem d'estar preparats.
1: La idea és que puguin treballar matins, tardes i també algunes nits durant els mesos de juliol i agost i tinguin presència en activitats extraordinàries. Entre les tasques que desenvoluparan hi ha les de tancar i obrir edificis públics, evitar l'incivisme, controlar la zona verda, atendre els veïns i comerços o vigilar la seguretat viària. Tot plegat de manera coordinada amb els Mossos i amb l'agent cívic del municipi. Esquerra havia criticat l'extinció de la policia local i creuen que aquest darrer any el municipi ha quedat desprotegit. El portaveu republicà Sergi Albric havia alertat fa un any que el nou cos no tindria competència en algunes matèries com les ocupacions, els delictes o el trànsit. Roquer no es va mossegar la llengua.
2: Esquerra ens té acostumats a intentar desgastar sempre l'equip de govern, intentar contrarrestar aquelles notícies que poden ser positives amb aquelles que poden trobar, que puguin doncs, deslluir doncs, allò que s'està fent, que s'està executant, que s'està treballant, i per tant aquesta posició d'estar de forma permanent i constantment en campanya, realment crec que no, ni els hi aporta res a ells, ni ens aporta res als que governem, ni aporta res al municipi.
1: En canvi, va dir que Més havia defensat una posició coherent i pragmàtica des del principi.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
3: La condició principal, o les dues principals, serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat debat, per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, doncs l'hauran de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. També n'hi ha d'altres, com són que efectivament ha de ser una competència municipal perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no? No puc contradir la legalitat o els plans municipals aprovats, etc.
1: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny amb dos inclosos i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesabadeses.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini, es valoraran tècnicament per veure si són vàlides. En cas que no ho siguin, es justificarà el perquè. A més, també se'n podran descartar si l'Ajuntament té previst executar-les en un termini mini curt de temps. Quiñones explica el següent pas.
3: Quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, els seleccionarem de les vàlides que hem rebut les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim previst per després de l'estiu, al mes de setembre, i tindrà una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre aproximadament.
1: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona, i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsa Mala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La 27a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon va presentar-se a Molló amb un cartell de luxe per aquest estiu. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Palau, va dir que el Festival de Música de la Vall de Camprodon està plenament consolidat. Sentim-lo.
2: Com a festival d'artesania. Què vol dir això? Doncs que per nosaltres continua sent molt important que els concerts siguin de petit format i que aportem a la vall artistes que normalment només treballen en formats més grans. Això ens diferencia d'altres festivals. No tenim, de moment, el projecte de convertir-nos en un macrofestival com els hi ha passat a molts altres festivals.
1: Enguany, aquest festival organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la col·laboració dels ajuntaments ha patit la baixa de 7 cases. Sentim el president de la Mancomunitat, Joan Faig.
3: Em sap greu aquesta vegada destacar doncs, que només som 5 dels 6 municipis. Vull dir, en aquesta ocasió doncs, 7 cases per motius interns no ha acabat formant part d'aquesta edició, com sí que venia fent en totes les últimes edicions. I des d'aquí doncs, també m'agradaria, més enllà de celebrar que aquesta edició sigui el més exitosa possible, intentar doncs, també des de la Mancomunitat seguir treballant perquè els 6 municipis que formen part de la Vall de Camprodon tornin a formar part d'aquest festival de cara a les pròximes edicions.
1: El festival arrencarà a la plaça Sant Pau de Sant Pau de Segúries amb Pep Sala i Simone Lambrex, que presentaran Bàsic. Es tocaran les cançons més icòniques de la seva trajectòria musical, com els temes del grup Sau. Vindrà amb un format íntim acompanyat d'una guitarra i un teclat, mentre que Lambrex, amb qui ha compartit projectes des de 1997, és una violinista belga establerta a Catalunya que l'acompanyarà amb el violí fent veus. Artur Blasco i Cati Plana presentaran dues històries a la sala de ball de Molló, portant un repertori de folklore del Pirineu i adaptat gràcies a l'acordió diatònic, cercant una sonoritat senzilla i clara. La inconfusible veu del cantautor mallorquí Tomeu Penya es podrà sentir a la plaça de l'Om de Llanars, acompanyat de Simó Pucubí,

0: fent les segones veus i de la seva guitarra, repassarà els èxits de la seva trajectòria musical. Passar-la bé és el títol del recital que portaran Anna Roig i Carles Belda, que fusionaran la veu amb l'acordió diatònic a la Sala Cooperativa de Vilallonga de Ter. Finalment, el festival conclourà al monestir de Sant Pere de Camprodon amb la Companyia Elèctrica d'Arma. Sentim a Palau.
1: Tots coneixem l'Elèctrica d'Arma, tots coneixem els temes de l'Elèctrica d'Arma, sobretot alguns molt concrets, alguns, doncs, fins i tot extrets de la tradició popular, folklòrica i passats pels sedàs del seu, diguem-ne, pop-rock, però només els hem vist en grans escenaris. Què fem a Camprodon? Doncs no tindrem equip de so, és un concert acústic, ells es posen en rotllana i tindrem el públic al seu voltant. És un concert limitat a 125 persones.
0: Tots els concerts tindran un aforament limitat i un preu d'11 euros, gratuït pels menors de 10 anys, que augmenten fins als 16 si es vol conèixer l'artista una estona abans. Les entrades ja estan a la venda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El papa Lleó XIV serà el primer que oferirà un discurs al Congrés dels Diputats. Ho farà a l'Equador d'un viatge en què ha contraposat la fe i l'acció de l'Església als plantejaments identitaris que poblen el món de fantasmes i enemics. La seva visita ha obligat els partits a fer un alto el foc momentani en el dia a dia de la crispació. A l'acte històric d'aquest dilluns hi assistirà tota la plana política i institucional de l'Estat, inclosos el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els portaveus dels partits independentistes, però també hi haurà absències com la de l'expresident Zapatero o les de Podem i el BNG. I la ciutat de Barcelona ha fet un homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia avui fa just 100 anys, amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via just a l'alçada del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. La descoberta de la placa es fa en el marc de l'any Gaudí i a les portes d'una setmana clau, com bé sabem, marcada per la visita a Catalunya del papa Lleó XIV, que procedirà a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I parlem també de mobilitat. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Caldés i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja. El pas alternatiu de transport per carretera, això sí, es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I un apunt polític. Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, segons Turull, ja haurien contactat amb ells. En cultura, els castellers de Vilafranca han descarregat el 4-9 amb folre i agulla més matiner de la història en la Diada de les Colles Castelleres Campiones del concurs de castells celebrada avui al Vendrell. Els Verds també han fet el 3-9 amb folre, el 4-9 amb folre i han rubricat la jornada amb el Pilar de 8 amb folre i manilles, tancant una actuació extraordinària amb dos games extra. I en els esports, ara mateix en joc, el pas a les semifinals de la Lliga CB de bàsquet entre el Joventut i el Baskonia, el descans 38-41 favorable als badalonins. En futbol, l'Europa queda fora del play-off d'ascens a segona divisió després de la derrota a la pròrroga per 3-2 davant del filial del Celta. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

9 FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast. El 9 FM.

El 9FM. 99FM. 92.8. El 9FM.

El nou FM, 92.8. El nou FM, la música de la teva vida. El nou FM, la música de...

0: música de la teva vida.
1: La música de la teva vida. 92. El nou FM. La música de la teva vida. El nou FM. El nou FM. La música de la teva vida. El nou FM. 92.8. El nou FM, el nou so d'Osona.

la música de la teva, la música de la teva vida. El nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.

el 9FM, la música de la teva vida. El 9FM, 92.8.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses van valorar positivament la prova pilot per monitoritzar la generació de residus al sector turístic del municipi a partir de l'adequació i digitalització d'àrees de recollida selectiva en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès. El conseller comarcal de Dinamització Turística, Joan Sàrria, explicava des de la colònia Lleudet que fa 10 mesos es van col·locar 4 àrees de contenidors tancats amb 5 contenidors cadascuna. N'hi ha una en aquest polígon industrial i la resta són en direcció Ripoll, Ogassa i Olot. Són uns contenidors que només s'obren targeta i, segons Sàrria, l'objectiu

0: objectiu és clar.
1: Hi ha dos grans objectius. Un és doncs, implementar aquesta sostenibilitat turística a través d'aquesta regulació de les persones i sobretot dels establiments turístics que a través de les targetes doncs, utilitzen aquestes àrees. D'una banda, doncs, controlar aquest fet i d'una altra, amb la col·locació de videocàmeres, doncs, també controlar que doncs, aquests establiments i aquestes persones doncs, facin un ben ús d'aquestes àrees.
2: Instal·lar aquestes àrees ha tingut un cost de 128.000 euros. Sarrià va recordar que la totalitat de la inversió a la comarca d'aquest pla ha estat de 3 milions i mig d'euros i que s'ha finançat gràcies als fons Next Generation provinent de la Unió Europea. L'alcalde de Sant Joaní, Ramon Roquer, va detallar que van apostar per un model híbrid que combina dos models de recollida de residus, la recollida porta a porta per tot l'àmbit urbà i el sistema de contenidors bilaterals tancats d'aquestes quatre àrees pensades per les cases aïllades, els disseminats i el sector turístic com les cases de turisme rural. L'alcalde estava satisfet de com havia funcionat fins ara.
3: Pràcticament a un any d'aquesta implantació estem parlant ja d'un 70% de recollida selectiva. És un tant per cent molt alt. Això demostra el bon ús que s'està fent d'aquestes àrees. De fet, els usuaris veuen positivament el fet que estiguin tancades i que precisament hi hagi un ús restringit perquè realment en fan ús de les àrees aquells que els hi corresponen fent ús. I això es valora molt bé. De fet, hem passat d'unes àrees obertes, abandonades, en el sentit de que moltes vegades doncs, estaven plenes d'escombraries, tant a dins els contenidors com a fora. Ara estem davant d'unes àrees amb uns models de contenidors que són uns dels millors. Estem parlant d'un model easy, la bilateral, que porta incorporat aquest sistema digital i, per tant, estem parlant d'un bon producte.
2: Roquer va felicitar els usuaris pel civisme a l'hora d'utilitzar aquestes àrees i va avançar que Sant Joan ja s'acosta al 80% de recollida selectiva al conjunt del municipi gràcies a un model que també aposta pel compromís dels veïns.
4: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'Estratègia Comarcal de Bases 2026-2030 i el Programa d'Actuacions Comarcal 2026-2027. Dins del marc estratègic, l'ens supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, de la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
5: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes doncs pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
2: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès. Però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
6: El tema de residus, estem treballant molt, doncs, amb els canvis de que ja s'han fet de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, doncs que l'escorxador és un tema que, com ja sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé dèiem, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
2: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'hospital comarcal.
6: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs perquè també va sortir la demanda, doncs que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això doncs és un tema que ens atrem, és un tema que des del Consell mirarem de banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots els diferents estaments. Per tant, aquesta taula sí que pensem doncs, d'engegar-la tan aviat com puguem.
2: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Lleó XIV serà el primer que oferirà, el primer papa que oferirà, com diem, un discurs al Congrés dels Diputats. Ho farà a l'Equador d'un viatge en què ha contraposat la fe i l'acció de l'Església als plantejaments identitaris que poblen el món de fantasmes i enemics. La seva visita ha obligat els partits a fer un alto al foc momentani en el dia a dia de la crispació. A l'acte històric de demà hi assistirà tota la plana política i institucional de l'Estat, inclosos el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els porta veus dels partits independentistes, però també hi haurà absències com la de l'expresident Zapatero o les de Podem i el BNG. I d'altra banda, la ciutat de Barcelona ha fet un homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Avui fa just 100 anys amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'alçada del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. I canviem de tema. Les catifes de flors han tornat a ser les protagonistes del Corpus Christi a Sant Cugat del Vallès. Desenes de voluntaris han confeccionat avui 165 metres de catifes als voltants del monestir, 50 metres més que l'any passat, per preparar el recorregut de la tradicional processó del Santíssim. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
2: Enguany, però, la celebració ha tingut una mirada especial cap a la visita que el papa farà la setmana vinent a Barcelona. Diverses catifes han incorporat els colors del Vaticà, el groc i el blanc, i també el lema de la visita, el seu, la mirada. Mossèn Emili Marlès és el rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià.
3: També és una alça de mirada cap a Jesús, però una alça de mirada també cap a les persones que més ho necessiten, no? que també hem d'aixecar com els ulls del mòbil per veure les dificultats que estan passant per persones, i per això sempre Corpus està molt lligat amb Càritas, perquè la col·lecta d'avui, que és una col·lecta especial, va tota per Càritas.
2: Després de l'ou com balla i la confecció de les catifes, la jornada ha culminat amb la missa solemne, la processó sobre les catifes i una ballada ja tradicional dels geganters de Sant Cugat.
1: I un apunt polític. La periodista i diputada de Junts al Congrés, Pilar Calvo, ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona. Es converteix així en la segona precandidata a assolir aquest requisit després que l'actual president del grup municipal de Junts, Jordi Martí, hagi anunciat aquest matí que també havia aconseguit els avals. I en els esports, el Joventut es classifica per a les semifinals de Lliga CB després de guanyar el Baskonia per 88 a 96. Els badalonins s'enfrontaran ara al València Bàsquet. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: jornada als titulars. I comencem parlant d'handbol, perquè el Barça ha guanyat la Copa abans de la Champions.
1: Els blaugranes han derrotat el Bidasoa Irún per 37-17 i guanyen així la trentena Copa del Rei de la història del club i tretzena de consecutiva. A més, fan el 6-6 en títols conquerits aquesta temporada a només una setmana de disputar la final a 4 de la Lliga de Campions a Colònia.
0: D'altra banda, en futbol, l'Europa cau a la pròrroga.
1: Els de la Vila de Gràcia han perdut per 3-2 amb el Celta Fortuna i cauen eliminats del play-off descens a segona divisió. Jordi Cano ha avançat els escapulats, els gallecs ho han capgirat amb dos penals i novament Jordi Cano ha fet el 2-2 també des del punt de penal per sumar el 25è gol a la Lliga. Un gol del Celta a la pròrroga ha sentenciat l'eliminatòria i el Sabadell, per la seva banda, jugarà la final contra el Zamora o el Villarreal B en factor camp a favor.
0: D'altra banda, s'acaba de produir fa uns minuts. El Badalona jugarà la final per pujar a segona federació.
1: Els escapulats han derrotat el Cornellà per 3-0 i s'han classificat després de la pròrroga gràcies a la millor classificació a la Lliga regular. Així, el Badalona haurà de jugar ara amb el factor camp a favor contra l'equip campió gallec, que serà o el Compostela o l'Arteixo, que a hores d'ara juguen la plaça a la pròrroga.
0: I pel que fa al bàsquet, la penya acompanyarà el Barça a les semifinals de la Lliga CB.
1: Els badalonins s'han classificat a la pista del Baskonia gràcies a un triomf per 88-96 que els dona el bitllet per les semifinals on ja espera el València. A l'altra banda del quadre, el Barça es va classificar amb un triomf a Múrcia per 76-100 i ara els blaugranes jugaran amb el factor pista a favor contra el Tenerife, que va sorprendre el Real Madrid i el va eliminar a la seva pista.
0: Doncs vinga, són les 9 i 6. Comencem parlant d'handbol. I és que el Barça s'ha proclamat aquesta tarda campió de la Copa del Rei a Alacant en aquesta final, que ha dominat clarament davant de Bidasoa Irún.
1: Barça 37, Bidasoa Irún 17.
0: Doncs no hi ha hagut final com aquell qui diu, o el Barça que des del primer instant doncs que ha marcat diferències amb un 0-7 només començar el partit, que ja ha marcat el que doncs vindria després, amb un domini, una molt bona defensa, amb un gran Nielsen que ha fet 18 aturades, 50% d'aturades, brutal. Dicamem amb 8 gols també, jugador destacat. I finalment el Barça que guanya la seva trentena Copa del Rei, tretzena de consecutiva. És el 6è títol de 6 en el que portem de temporada i una magnífica manera d'afrontar la setmana vinent les semifinals de Champions contra l'Alborg dissabte a les 6 en aquesta final a 4 Colònia, que es disputa, com diem, el pròxim cap de setmana i que evidentment us explicarem també com van aquí en aquest programa. A aquesta hora de la nit volem saludar i felicitar a un dels jugadors del Barça que ha guanyat aquesta Copa, com és Lian Barrufet. Lian, com estàs? Bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit.
0: Moltíssimes felicitats.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Déu-n'hi-do, qui no hagi vist el partit i vegi aquest resultat tan contundent dirà, això ha estat un passeig.
2: No, no és un passeig, però hem fet un molt bon partit. Crec que hem sortit com havíem de sortir i hem fet un partit així molt bo, molt bo.
0: Sí, segurament aquesta sortida, no? Aquell parcial de 0-7 ha marcat molt el que ha passat després, no?
2: Sí, al final crec que hem sortit molt sòlids, no? En defensa estàvem molt bé, en atac també pujant els contraatacs ràpids, l'Emil ha parat molt. I bueno, el que et dic, crec que és la manera amb la que hem de sortir tots els partits, de deixar bé fins al final i bueno, avui ens ha anat bé.
0: Sí, aquest balanç ofensiu-defensiu perfecte, pràcticament, perquè amb aquests 37 gols, deixar la porteria amb 17 gols, 18 aturades de Nielsen, espectaculars aquests números.
2: Sí, crec que aquest any en general la nostra porta està en defensa. Crec que estem defensant molt bé, que els porters estan ajudant molt i en atac al final tenim molta qualitat en els jugadors de primera línia, amb els pivots i en general molta qualitat a tot arreu. Així que sí, crec que aquest és la clau de que som anant bé aquesta temporada.
0: De moment, una temporada, podem dir, perfecta. Només un partit, 6-6 títols aquesta temporada en el que porteu. Es pot dir que l'equip arriba en un nivell immillorable en aquest final de temporada, no?
2: Bueno, perfecte, parlarem la setmana que ve. Però sí, crec que estem amb molta confiança ara mateix. Entrenem cada dia per guanyar, per competir el màxim possible. I, bueno, com et dic, la setmana que ve al final és el resum de la temporada, no? Crec que ens veurem el més important i bé, moltes ganes i molta il·lusió que arribi ja.
0: Que bé, ara llegíem. El Barça ha guanyat els últims 51 títols domèstics que ha disputat. Sembla que aquí el que són això, competicions domèstiques, es dona per fet que el Barça les guanyarà sempre, però que jugueu les garrofes pràcticament només a Europa, a la Champions, com si això fos cosa només d'un títol, no?
2: Bueno, la gent parla molt, però guanyar les competicions domèstiques no és gens fàcil. Cada cop crec que hi ha jugadors amb més qualitat arreu d'Espanya i això ens obliga a nosaltres a estar 100% serios per intentar ser la majoria de títols possibles i crec que bueno, igualment, ara mateix nosaltres estem pensant ja en la setmana que ve que bueno, és el títol que ens fa més il·lusió, clarament.
0: Normal. Com veieu aquesta Champions, per començar amb l'Alborg, la semifinal del pròxim dissabte?
2: Bueno, personalment he escoltat a molta gent dient que menys mal que ens ha tocat l'Alborg perquè era millor que ens toqués aquest equip que els alemanys, però bueno, de cap de les maneres, no? Per mi, estem davant d'una Final Four que qualsevol dels quatre pot ser favorit per guanyar-la. L'Alborg té un atlètic equipàs i bueno, pues, això, pensar en l'Alborg i tant de bo, pues, diumenge podem disputar una final, no?
0: Suposo que el perill, o sigui, està molt bé haver guanyat la Copa perquè us dona molta moral, però el perill i el treball mental aquesta setmana és evitar confiances, no?
2: Bueno, a veure, crec que ningú de l'equip està gens confiat. Al final, com t'he dit abans, estem davant d'una Final Four on qualsevol dels quatre equips pot aixecar el títol i bueno, crec que estem treballant per intentar que siguem nosaltres, no? Però bueno, en una feina sol pot passar qualsevol cosa i, com et dic, 60 minuts contra l'Alborg el dissabte és on està la nostra ment ara mateix.
0: Molt bé, acabo i a nivell personal, aquesta temporada, com t'estàs trobant?
2: Pues, bueno, per mi és un somni seguir. Com sempre he dit, per mi jugar al Barça és el millor que pot haver-hi. Estic molt content de totes les experiències que estic vivint i sobretot de com l'equip m'ha ajudat a adaptar-me i no tan sols dintre, sinó també fora de la pista. Així que està sent una temporada d'insomni i esperem que la setmana que ve acabi de manera rodona.
0: Doncs tant de bo sigui així. De moment, avui el Barça ja té un altre títol per celebrar aquesta Copa del Rei. I amb Borrofet, moltíssimes felicitats a celebrar-ho el que pugueu i, evidentment, moltíssima sort la pròxima setmana.
2: Moltes gràcies.
0: Doncs Liam Barrufet, el jugador del Barça, doncs, després de guanyar aquesta Copa del Rei aquesta tarda a Alacant, una Copa del Rei que deixava aquestes sensacions al tècnic del conjunt blaugrana, Carlos Ortega.
3: Creo que hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición ha estado Emil ahí detrás ganándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos porque hubieron luces y sombras. Y era el último partido antes de la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaba los calificativos para mi equipo y para mis jugadores, la manera de competir siempre y de tener hambre, ¿no? Y muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Alborg, la semifinal que nos toca. Y bueno, creo que el equipo va a llegar a buenas condiciones, pero allí estamos jugando con los mejores y seguramente irá todo de pequeños detalles, ¿no? Esperemos que sigamos haciendo cada uno con su trabajo centrado y seguro que tendremos opciones.
0: I el jugador més destacat de la final ha estat escollit millor jugador de la final amb 8 gols. És Dika Mem, el jugador blaugrana, que deia això.
4: El equipo ha hecho una temporada muy buena. Pero como siempre, pues se valora en estas últimas 2 semanas, la Copa del Rey y la Final Four, cuando estamos. Y bueno, no, yo veo el equipo muy bien. También quería decir, dar las gracias al entrenador por lo que David Astoa, por lo que dijo. Y quería comentar que Bidasoa es uno de los pocos equipos que, vayando detrás, siguen peleando todo el partido y... Es muy bueno que el Barça esté en la Liga, pero también es muy bueno que equipos como ellos no dejen de luchar contra el Barça, que sea en Liga o que sea en una final, porque es un equipo que no se alegra solo llegar a la final y quieren competir, quieren ganar, y nosotros lo notamos y es lo que nos da también ganas de competir. O sea que esto siga así y bueno, pues ahora quedan dos partidos, vamos a descansar hoy, aprovechar porque es un título y hay que celebrarlo, pero obviamente el focus está en la semifinal contra el Bon.
0: Vinga, 9 i 14 minuts i parlem de futbol. Hem vibrat amb aquest equip, amb aquesta Europa que ens ha fet somiar amb un possible ascens a segona divisió del conjunt de la Vila de Gràcia, però el somni s'ha acabat avui a la pròrroga al camp de Balaïdos, Eric.
1: Celta Fortuna 3, Europa 2.
0: Una llàstima perquè l'Europa s'havia avançat de 0-1 amb un golarro de Jordi Cano a la primera meitat, dos penals a la segona. Segurament una mica absurd, sobretot el primer han capgirat el marcador pel Celta, però immediatament després un altre cop Jordi Cano de penal ha fet el 2-2 i ja la pròrroga, forçant la pròrroga a l'heroica amb els dos equips fosos, pràcticament doncs molt cansats, ha acabat marcant el Celta el 3-2 que deixava ja sentenciada l'eliminatòria. 9 i 15 minuts, anem a saludar en directe a un dels grans protagonistes d'aquest partit. Jordi Cano, com estàs? Bona nit.
5: Hola, bona nit. Doncs...
0: Digue'm, sensacions ara mateix.
5: Sí, doncs 3-3, perquè al final, bueno, ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a la Hypermotion, però bueno, d'altra banda també és superorgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut, hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició a tots els desplaçaments que ha fet perquè sense ells això no ha pogut ser.
0: Sí, segurament és un sentiment que hem vist compartit per tot l'europeisme a xarxes, no? Aquesta sensació agradolça hòstia, és que ho hem tingut, han estat petits detalls, però quin orgull de temporada i de partit, no? El partit d'avui és una gran metàfora del que ha estat la temporada.
5: Sí, així és. Bueno, entenem que les condicions de que en quant a pressupost són dels pitjors de la Lliga i hem fet un miracle perquè bueno, també la fam que tenen aquests jugadors doncs, també ha sigut gran part de l'èxit, no?
0: Jordi, avui dos gols més. El primer és espectacular. 25 gols. Has atrapat el rècord man fins ara a la categoria de primera federació, que era un tal Gonzalo, que juga al Real Madrid, que el coneixem tots. I, a més, amb 30 gols o 30 participacions directes, 25 gols i 5 assistències, has pulveritzat també els rècords d'aquesta categoria en els pocs anys que fa. Quines xifres, Jordi? No sé si t'esperaves aquest rendiment que has donat aquesta temporada i com et queda tu la sensació personal.
5: No, per suposar que no m'ho esperava, però al final sóc una persona molt competitiva que quan no marca doncs s'empipa molt, no? I no ho passa bé durant la setmana, però bueno, si puc aportar també doncs, amb assistències també estaré igual de content, però al final tot això és gràcies als companys que tinc que m'han facilitat la feina i al cos tècnic.
0: I l'any vinent què?
5: I l'any vinent, doncs, bueno, ara estar tranquil amb la família, desconnectar d'aquesta temporada que ha sigut molt dura. Al final, doncs, ja quan et veus amb opcions de pujar, doncs, no pares i físicament doncs, també acabes tocat. Però bueno, veurem què passa. Jo, a mi m'encantaria continuar a l'Europa perquè és el club de la meva vida, però de moment no sé què passarà.
0: Doncs estarem ben atents. Ho deies tu, Jordi, acabo. Una vegada més l'afició no ha fallat, a Balaïdos.
5: Ah, això és que són la millor afició de Catalunya, del país. És que s'han deixat la veu, s'han deixat els calés també per viatjar i des d'aquí la plantilla ho agraeix molt.
0: Doncs Jordi, moltíssimes felicitats pel tros de temporada que heu fet. Evidentment ara el sabor és agradolç, com dèiem, per la decepció és molt recent, però heu d'estar molt i molt orgullosos. Moltíssimes felicitats i estarem ben pendents del futur.
5: Bueno, moltes gràcies, una abraçada a tots.
0: Doncs Jordi Cano, veurem què és el que passa. És un dels jugadors, òbviament, més desitjats de la categoria després d'aquests 25 gols i 5 assistències pulveritzant rècords d'aquesta primera federació. És un dels jugadors que veurem quin serà el seu futur, com també ho pot ser el del tècnic, Adai Benítez, que a la gespa de Balaïdos, els companys de BTV que han fet una cobertura espectacular durant tot el cap de setmana, han parlat amb el tècnic de l'Europa que deixava una mica obert el seu futur.
6: Estic més que orgullós, acabo de parlar amb tota la plantilla abans de sortir d'aquí, perquè crec que era un moment bastant, bastant idoni. Jugar en aquest camp no passa per casualitat, no estem aquí perquè toca, perquè hi ha un calendari que diu que un dia jugaràs aquí, i crec que això és d'admirar d'aquest equip de l'Europa, d'aquests jugadors i del que hem fet aquestes dues temporades. El camí no ha sigut fàcil, ni curt, perquè són dos anys per poder jugar un playoff a segona divisió. Malauradament no l'hem aconseguit, però haig de dir que he confiat en aquesta plantilla, encara que moltes vegades he dit que començaven sent els últims, que tal. Hem sigut els cinquens d'aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí, aquesta etapa de dos anys, fins aquí.
0: Fins aquí. I, evidentment, quan ha dit això al nostre company de BTV, Roger Matamoros, li ha dit, però això vol dir que marxes? I això ha dit a d'ahir.
6: No, toca pensar, ho hem fet bé, hi ha molts jugadors que ho han fet bé, el futbol està per aprofitar moltes oportunitats, o les oportunitats poques que tinguis, no sé què pot passar perquè la idea sempre és progressar, però a l'Europa el porto al meu cor i tinc un any més de contracte, de moment. Ara necessito també descansar aquests dies, pensar bé i ojalà puguem progressar en el futbol, però la meva única il·lusió era progressar amb l'Europa. No ha pogut ser perquè el futbol té això, i com estic orgullós dels meus jugadors, els agraeixo tot l'esforç que han fet per mi, perquè crec que s'ha deixat la pell.
0: Doncs veurem què passa amb el futur de Dani Benítez a l'Europa. Ha sonat com a possible recanvi de Mitchell a la Girona. Recordem, exjugador de la Girona. Ara hem d'estar ben atents. Qui continua endavant en aquest camí per intentar pujar a segona divisió, Eric, és el Sabadell, que va fer una remuntada brutal el divendres.
1: Sabadell 3, Real Madrid Castilla 0.
0: Doncs mira, en aquest moment el Zamora es classifica per la final i per tant el Zamora serà el rival del Sabadell. El Zamora ha guanyat 2-0 al Villarreal B, idèntic resultat que el partit d'anada, però com que el Zamora havia acabat tercer en el seu grup i el Villarreal B quart en el grup precisament on hi havia els catalans, doncs el Zamora, per aquesta condició de millor equip en lliga regular, serà el rival del Sabadell. Un Sabadell que, com dèiem, va guanyar 3-0 al Real Madrid Castilla, va aconseguir la remuntada. Ferran Costa, el tècnic, diu que té gana de més.
7: És que respectem moltíssim a tots els equips. Jo he viscut els dos grups de la categoria, són duríssims els dos grups, i avui hem hagut de deixar-nos l'ànima per guanyar un grandíssim equip, jugadors que no és que jugaran a primera divisió, és que han jugat Champions. Sí, no. Llavors, nosaltres seguim centrats en nosaltres i toqui sigui qui sigui el rival. Sabem que hem de fer les coses molt, molt bé i que menys del nostre 200% no ens val, però estem disposats a donar-lo. Llavors, bueno, viurem el cap de setmana com volíem, que és amb la nostra feina feta, amb una nit màgica pel record i que a part reafirma les nostres conviccions i amb la mateixa determinació que hem sortit avui, perquè tenim un repte, tenim molta gana i ens deixarem l'ànima als dos partits que tenim per endavant.
0: I el gran protagonista divendres, o un dels grans protagonistes, Joel Priego, que va fer dos gols, precisament exjugador del Zamora, el que serà el rival del Sabadell a la final. Això diu Joel respecte a aquesta final, que començarà ja la pròxima setmana, recordem, amb el factor camp a favor del Sabadell.
8: El partit d'avui és el reflex de tot l'any. Al final, l'equip ha competit sempre així, anant al límit, i al final el que hem aconseguit aquest any és formar una família. I per nosaltres és possiblement l'oportunitat de les nostres vides de poder-les canviar, de ficar-nos al futbol professional i no sé si ho aconseguirem, però ens hi deixarem la vida. Ni la setmana passada havíem perdut l'eliminatòria, ni aquesta setmana hem aconseguit res. Hem aconseguit passar de ronda, però res més enllà. I al final el que hem de fer és esperar, veure quin rival és, preparar el partit com sempre, i anar al límit una altra vegada, sortir la setmana vinent, treure el millor resultat possible cap a casa i intentar-ho rematar. Al final em trobaré amb gent a la que estimo moltíssim. He passat allà dos anys, m'han tractat com si fos a casa, però la meva família és aquesta i anirem allà molt i farem tot el possible per emportar-nos l'ascens.
0: I un altre play-off d'ascens per intentar pujar a segona federació. Avui s'ha jugat ja la final catalana i ja sabem quin equip de casa nostra jugarà la gran final estatal i també contra qui, qui serà el rival.
1: En aquest Badalona 3, Cornellà 0. I en aquest cas el Badalona es classifica per la classificació final de la temporada.
0: Efectivament, perquè havia perdut 4-1 contra el Cornellà, ha forçat la pròrroga amb un gol al minut 90 de Marco Martínez i en aquesta pròrroga ja li valia aquest resultat perquè havia acabat segon a la classificació del Cornellà. Tercer, jugarà el Badalona a la final contra el campió gallec, que finalment ha estat el Compostela. També ha anat a la pròrroga contra l'Arteixo, però al final el Compostela també havia quedat millor classificat i, per tant, Badalona i Compostela a partir de la setmana vinent amb partit d'anada a Terres Gallegues, partit de tornada d'aquí dues setmanes a Badalona. Després d'aquest partit, aquest partidàs superemocionant que hem pogut veure a l'Enjoc Televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem del costat del Badalona el gran protagonista, l'autor del 3-0 al minut 90, Marco Martínez, a banda de també el seu company Sergio Bermúdez, Bermú, i de la banda del Cornellà, Marc Fernández.
9: Nada, me lo siguen mis compañeros, hemos tenido una mañana y unos huevos que no os entran en el pecho y nada, a disfrutar y a disfrutar nada más. Bueno, no se puede decir con palabras, una locura ahí con la gente y con el estadio, muy emocionado.
10: No, la verdad que esto es hermoso, esto es hermoso. También te digo, todavía faltan dos semanas, todavía no hemos hecho nada, hay que seguir, esto es muy bonito, hay que disfrutarlo, pero hay que seguir, todavía quedan dos semanas.
11: Bueno, para pues dolentes, buen donat tot, no pot ser. Ja està, i tornarem a intentar. Por lo primer, que moltes gràcies. Sé que m'han de dos anys difícils amb els descensos. Aquest any, però, bueno, jo crec que al final ens han embullat molt. I, bueno, res, donar-li les gràcies i que ho seguirem intentant.
0: I a l'anada de la final de play-off d'ascens a tercera divisió, la Pobla que agafa avantatge.
1: Sant Mauro 1, la Pobla Mafumet 2.
0: La tornada la próxima semana después del partido, escoltàvem el jugador de la Pobla, Eric Mora.
12: Mira, sacamos un buen resultado con lo difícil que era este campo, el ambiente, el partido, la final que era para ellos es históricamente subir a tercera red, para ellos es algo espectacular porque nunca lo han hecho, pero bueno, nosotros hemos venido a hacer nuestro partido, hemos jugado a nuestro juego de cada año y nada, muy contento con el equipo y con el trabajo que hemos hecho defensivamente. Bueno, sí, tampoco hay que confiarse, quedan 90 minutos o 180 y nada, solo pedir a Pobla la semana que viene todos a animar para ese ascenso que queremos, que tenemos deseando todo este año.
0: Doncs serà la pròxima setmana que jugaran el partit de tornada a la Pobla i al Sant Mauró. Déu-n'hi-do com estan les coses. No marxeu, perquè hem de parlar encara del play-off d'ascens a Lliga Elit, de bàsquet, d'hoquei patins, de waterpolo, de futbol sala, de moltes coses aquí a l'Enjoc. 3 minuts i continuem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Estableix objectius setmanals que t'apropin al teu objectiu final. Aquesta càpsula, conjuntament amb l'ajuda de la psicòloga Andrea Crosas, membre de l'equip d'acompanyament psicopedagògic, pretén oferir-vos unes pautes per definir petits objectius setmanals que us acostin a un objectiu final. Avui parlem de la metodologia META, en positiu, aplicada al camp de la dietètica i extreta a la teoria SMART, aplicada en psicologia. Les sigles META són les qualitats que ha de tenir aquest objectiu: mesurable, específic, temporal i assolible. Consisteix en definir objectius que no requereixin un gran esforç i que pugueu anar assolint setmanalment. Aquests han de ser mesurables. Per exemple, quant de temps dedico a menjar, hores que dedico a cuinar, quantes racions, i que puguin ser enregistrades en una fulla, requadre, taula o aplicació. També han de ser específics i, per tant, definir-ne tots els detalls de què serà, com i quan. Per exemple, si vull ser més actiu, marcaré quants dies a la setmana faré esport, quin exercici físic, quina intensitat i quina durada. Hauran de ser temporals, és a dir, marcar una data límit per aconseguir-lo i per valorar si s'han assolit o no i reflexionar si s'ha incorporat la nova rutina per replantejar-lo o plantejar-ne un de nou. Finalment, ha de ser assolible. Ha de ser realista per no crear frustracions innecessàries i dins de les possibilitats de cadascú, considerant les càrregues socials i familiars, laborals, lesions i o problemes de salut o patologies. Aquest objectiu sempre es registrarà en positiu, marcant només els dies de la setmana en què s'assoleixi i deixant en blanc la resta de dies. I quina classe de petits objectius us podeu plantejar? Doncs us poso alguns exemples. Menjar 3 peces de fruita al dia. Augmentar el consum de verdura i hortalisses, assegurant-la tant a dinar com a sopar. Fer 3 dies d'entrenament de força setmanal. Menjar més a poc. Practicar ioga o meditació. Beure 4 gots d'aigua al dia. Prendre el sol 10 minuts. Plantejar el menú de la setmana. Fer la llista de la compra. Cuinar 2 hores el diumenge per preparar els plats de la setmana. Reduir el sucre del cafè o de les infusions. Fer un esmorzar més alt en proteïna. O el que més us motivi. Us recomano no plantejar-ne més de 2 o 3 a la setmana i no afegir-ne de nous fins que aquests siguin incorporats com a rutina més del vostre dia a dia. Al final, el que busquem amb aquesta pràctica és evitar pensar en restriccions o obsessionar-se amb certs aliments. Busquem ser més flexibles i pacients amb un mateix.
0: La xarxa de comunicació local.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, dos quarts de deu, darrera mitja hora de l'enjoc. Hem de completar el bloc de futbol parlant també del play-off d'ascens a Lliga Elit. Ahir es va disputar l'anada de la final.
2: Igualada 0, Viladecans 0.
1: Això deien després del partit el tècnic de l'Igualada, Dani Andreu, el del Viladecans, Andrés González.

0: els jugadors que tècnicament ens han de donar el punt de qualitat avui no han estat del tot fins, i això ha fet que nosaltres anéssim minvant i que ells ens anéssim trobant còmodes al partit, al punt que hi ha hagut un moment que jo patia per resultat perquè es veia que es podien marcar. Certament jo no comptabilitzo cap parada al meu porter, el veig un parell, però tampoc allò de... i considero que l'empat dintre de tot és just. I jo la veritat és que tinc molta confiança, no confiança, tinc molta il·lusió perquè serà un partit únic, serà un partit que tots dos han de guanyar i que nosaltres recuperarem el William, que és important a la defensa, i espero que no hi hagi cap problema aquesta setmana i puguem doncs, presentar un equip que es pugui donar la victòria, la veritat.
1: Jo crec que el partit l'hem tingut bastant controlat, hem estat bastant agosarats amb la pilota, hem tingut la pilota, hem circulat amb bon criteri, hem aconseguit que l'Igualada pràcticament no arribés a l'àrea i no hem aconseguit que nosaltres arribem alguna vegada més de manera més clara, que hem arribat doncs, poques, la veritat és que poques. I llavors bueno, el resultat és el que és, no és ni bo ni dolent, és un resultat que, bueno, que és pel de fora sembla que és més bo, i al cap i a la fi queda un partit, queden 90 minuts, estem a 0-0.
2: En joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
3: Vinga, 9 i gairebé 33 minuts, parlem de bàsquet, Lliga CB, playoff pel títol, tindrem dos equips catalans competint per aquest títol de la Lliga CB.
4: Baskonia 88, Joventut 96, UCAM Múrcia 76, Barça 100.
3: Doncs finalment la Penya i el Barça, tot i jugar amb factor pista en contra, han acabat resolent les seves eliminatòries. La Penya ho ha fet aquesta tarda amb una gran victòria davant del Baskonia, molt solvent, 88-96, amb un gran Ricky Rubio, amb gran encert als triples. I la Penya, que es classifica, jugarà contra el València amb el factor pista en contra, però en qualsevol cas molt bona classificació del conjunt doncs badaloní. A la transmissió dels nostres companys de Ràdio Ciutat de Badalona parlaven amb Simon Birgander.
5: Sí, increïble, increïble. Defensa, nada más, defensa y jugar en equipo y estar juntos todos en todos los momentos importantes. Y también tenemos jugadores que nos ayudan, por ejemplo, Ricky me ayudó porque yo estaba, porque no me empezaba nada y me dice, Ricky, tienes que calmarte, estar mentalmente fuerte y al final ganamos.
6: Simón, a seguir, ahora Valencia.
5: Sí, un campo súper duro y súper chulo también, el pabellón de flipas, pero sí, un equipo muy bueno, pero... Como hemos enseñado, tenemos oportunidad contra todos los equipos de la liga y vamos a ver.
7: Sí, estamos muy contentos por la victoria y ahora, bueno, la temporada no está acabada todavía. Sí, claro, es bueno, mis primeros playoffs jugando y bueno, tengo muchas emociones ahora. Y bueno, pero solo lo más importante es que hemos ganado hoy. Creo que Valencia están favoritos en este playoff ahora que Madrid han perdido contra Tenerife y bueno, tenemos dos días para prepararse y bueno, va a ser difícil porque jugamos en su casa los primeros dos partidos y pero bueno, todo es posible en los playoffs, no nos creemos que podemos ganar ahí.
3: Doncs tant de bo, el València segurament és l'equip que més en forma està, però la Penya ha demostrat avui que li pot plantar cara a qualsevol. Després del partit també escoltàvem els micròfons de la Zon, el tècnic Dani Miret.
8: Súper concentrado, haciendo de base, de ejecutor del plan de partido y además cuando lo hemos necesitado anotando canastas importantes, el mejor base que podemos tener. No sé si es el mejor de la liga, pero para nosotros de largo estamos disfrutando mucho. Él disfruta, pero yo creo que la gente este año ha disfrutado muchísimo. El equipo también, los compañeros, todo el mundo. Y la verdad es que es un espectáculo.
3: Doncs un espectacle. El play-off entre València i Penya començarà el dimecres. Dimecres a les 8, primer partit. Divendres al segon, i ja diumenge a les 8 del vespre també l'eliminatòria es desplaçaria a Badalona. Recordem que és el millor de 5 partits, per tant, qui guanyi 3 partits estarà a la gran final de la Lliga ACB. 9 i 36 minuts. Vinga, us dèiem fa un momentet que el Badalona havia aconseguit doncs, la remuntada heroica, èpica, a l'últim minut, forçant la pròrroga davant del Cornellà. Volem saber més detalls i ens sembla que, a més, el nostre company de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, està al costat del protagonista. Ramon, bona nit.
9: Bona nit des del municipal. Aquí ha marxat ja gran part de la gent que ha celebrat aquesta eliminatòria. Passa aquesta eliminatòria, el Badalona s'enfrontarà al Compos, a l'eliminatòria definitiva. Tenim aquí a Miquel Azparren, que està tenint també els companys, el tècnic del Badalona.
10: Sigo, no sigo, me lío aquí. ¿Qué hago?
9: No, que realment ha estat un partit impressionant i a la primera part 0-0, ja ho dèiem, no hi havia guions, Miquel.
10: Sí que havia guion. Sí que havia un guion sobre el qual basar luego todo lo emocional. Sin guion es imposible. Sin guion no hubiésemos llegado aquí, pero al final la parte emocional, el ir a reducir esa diferencia de 3 goles es lo que necesitaba el equipo. No podemos ir a por 3 goles de golpe, no podemos ir a de cualquier manera porque te pueden marcar ellos. Nosotros teníamos claro el plan. Los retoques eran los retoques, la importancia de los jugadores de mirar a los ojos a su par y cómo iban a ir los duelos y cómo van a ir las situaciones, pero el tema era eso, desde el orden, reducir las distancias. El tercer gol era el que les daba la seguridad. Si lo reducíamos con nuestra gente, con nuestro momento emotivo, sabíamos que podíamos hacer algo grande y el equipo lo ha conseguido.
9: Doncs les paraules de Miquel Azparren, espero que hagin arribat amb bon estat aquestes paraules, vull dir que s'hagin escoltat bé,
3: sí,
9: companys,
3: sí.
9: I que

0: en aquest cas la millor de 5 partits. Un Liceu que avui ha eliminat el Calafell, que ha plantat cara, guanyava 3-2 i al final els gallecs han acabat capgirant el tram final del partit. Ha estat l'últim partit de Gep i Selva, que després del partit feia aquestes declaracions. També escoltarem el tècnic Guillem Cabestany.
1: Crec que hem estat molt bé, hem estat en línies generals molt bé, hem estat dins del partit, hem arribat molt a porteria. I el Liceu és un equip que ell també hi va molt, que arriba molt i sap jugar aquests partits. Han sigut més cínics amb atac, els moments concrets han sigut més efectius i s'ha guanyat el mèrit a passar a la final, felicitar-los des d'aquí. I crec que la gran victòria és que avui s'ha donat a omplir el Joan Ortoll, que ha sigut... Crec que un any que només s'ha guanyat un títol la Lliga Catalana, però s'ha arribat a dues finals, s'ha arribat a una sèrie de finals, estem entre els 4 millors de l'Hockey Lliga, estem entre els 16 millors d'Europa, així que felicitar el club i felicitar els meus companys.
2: Penso que hem fet bastant bé les coses, no només avui, sinó tota la semifinal, però avui, tot i que no hem tornat a entrar de la millor manera, hem anat donant la volta al partit, hem anat entenent el que tocava en cada moment. El Liceu avui ens ha pujat una mica més les línies defensives, ens ha apretat una mica més en molts moments i ens ha costat generar, però al llarg del partit hem anat adaptant-nos i contrarrestant-ho, i penso que una vegada més ha sigut un partit igualat, que hem generat ocasions que podríem haver guanyat. I la part dolenta és que hem comès alguns errors grollers, masses, per la dificultat del partit.
0: Doncs això a l'Hockey Lliga Masculina. Recordeu que l'eliminatòria d'ascens en aquesta Hockey Lliga Masculina entre Vilafranca i Manlleu està de moment suspesa per qüestions de despatxos. I qui està intentant pujar en aquest cas a Hockey Lliga Plata des de Nacional Catalana Masculina són Caldes B i Noia B, que avui han jugat el primer partit de la final.
3: Caldes B 3, Noia B 3.
0: Doncs amb empat acabat aquest partit, Ràdio Caldes, Aleix Marín.
4: El Recam Làser B ha perdut l'oportunitat de posar-se per davant a la final del play-off d'ascens a Hockey Lliga Plata en el primer partit a la Torre Roja contra el Noia B. Ha estat un partit d'estira i arronsa en el que els visitants s'han avançat al marcador fins a 3 vegades mentre els calderins es mantenien a la lluita empatant el partit cada vegada. A la primera, el Recam ha començat una mica més permissiu però ha tingut força possessió i ocasions a la segona i a la pròrroga, mentre que el Noia, per la seva banda, ha estat molt més efectiu de cara a porteria. Aquesta efectivitat s'ha demostrat encara més a les faltes directes, on els locals no han sabut transformar cap dels seus 4 tirs davant dels 2 que ha marcat el Noia. L'entrenador del Recam, Eduard Candami, ha explicat què és el que més els ha perjudicat.
5: Bé, jo penso que avui hem comès errades que no vam fer el dia de Mollerussa. Potser ens ha pogut les ganes. Sabíem que seria una final molt complicada, sabíem que hi hauria moltíssima igualtat, s'ha vist. Hem fet aquesta feina d'empatar el partit, d'igualar-lo. Hem arribat a les directes, no ho hem acabat de fer bé, doncs anar a Noia, a guanyar el partit i a veure si podem aconseguir un tercer partit aquí, una final, que serà guapíssim aquí a Caldes.
4: Els calderins visitaran Sant Sadurní dissabte que ve per intentar forçar un últim partit a la Torre Rosa.
0: I a l'Hockey Lliga Femenina hi va començar ja la final del play-off pel títol, el Vila-sana que agafa avantatge.
3: Vila-sana 3, Fraga 2.
0: Va haver d'esperar la pròrroga, però finalment les lleidatanes aconsegueixen el primer punt, o la primera victòria en aquesta final, el millor de 3, en el que podria ser l'últim partit de Maria Porta a casa, a la pista del Vila-sana, si aconseguissin guanyar a Fraga el pròxim diumenge i proclamar-se ja campiones de Lliga. Maria Porta, precisament, parlava ahir en aquest programa.
6: Bueno, sí, la veritat és que sí, que ha sigut un partit especial i al final, bueno, doncs, últim partit aquí a casa, si tot va bé, on em poso els patins. I, bueno, pues, inconscientment, doncs, tenia una mica de nervis i, bueno, pues, ha sigut una muntanya russa d'emocions. Però, bueno, el partit crec que també ha sigut un partit d'infart, perquè partit, pròrroga i... Però, bueno, al final ha caigut del nostre costat. Estic contenta i espero, doncs, que la setmana que ve puguem rematar la feina.
0: Doncs a veure si el Vila-sana aconsegueix guanyar Fraga i proclamar-se ja campiones de Lliga. I qui intenta pujar a Hockey Lliga Femenina des de la Nacional Catalana Femenina són Mataró i Caldes, que hi van disputar el primer partit de la final.
3: Mataró 8, Caldes 1.
0: Doncs clara victòria del conjunt mataroní. Després del partit, en aquest partit que vam poder seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem a Farners Prat del costat del Mataró i a Aina Lleonard del Caldes.
7: Home, sí, la veritat és que estem molt contentes. És cert que el Caldes és un equip superlluitador i que no ens ha posat les coses gens fàcils i sobretot que encara ens queda un partit allà i no està refet. Tot i això, com dic, supercontenta, portem tot l'any treballant per aquest moment i crec que estic molt orgullosa de tot l'equip, crec que totes hem fet una feina espectacular avui.
8: Bé, bueno, sap que tu dius, un 8-1 fa mal, evidentment, però l'eliminatòria no va pas per gols, per tant, encara tenim moltes opcions d'arribar al tercer partit i de poder plantar cara. De cara al partit de la setmana que ve, crec que sobretot el que ens faltaria corregir és aquest punt de nervis o d'estar com toves al principi del partit. Crec que no acabàvem d'estar a lloc, crec que es nota que és la primera vegada que estem competint per coses així, que l'equip ha arribat molt lluny i que ens estem aclimatant a competir, no?, per estar aquí dalt i jugar contra grans equips com és el Mataró.
0: 9:49, de seguida parlem de futbol sala, però compte, última hora, tenim horaris de l'eliminatòria Zamora-Sabadell, la gran final per pujar a segona divisió. Pròxim dissabte a les 9 a Zamora, el partit d'anada, i compte, el partit de tornada un altre cop divendres. Divendres, dia 19 de juny, a les 9 de la nit, Sabadell-Zamora, el partit que serà el definitiu per pujar a segona divisió. Vinga, futbol sala, la primera masculina. Ahir va començar el play-off pel títol. La semifinal, primer partit i primer punt pel Barça.
3: Barça 4, Movistar Inter 3.
0: Va patir el Barça, però va treure aquest partit que va seguir, el vam escoltar aquí en el programa ahir, el nostre company Jordi Cochran.
9: Empatiment fins al darrer segon, però finalment amb l'objectiu aconseguit de sumar el primer punt de la semifinal. El Barça de futbol sala va guanyar el Movistar Inter per 4-3 al Palau, tot i que a l'inici de la segona part semblava que el triomf estava molt encaminat, amb el 3-0 a favor, amb gols de Gauna, Eric Martel i Pito. Però en un 3 i no res, els madrilenys van tornar a entrar al partit amb el 3-2 a través de Cecilio i Raúl Gómez, un fet que va destacar negativament el tècnic blaugrana Javi Rodríguez.
10: La segunda parte hemos salido más enchufados, nos hemos puesto 2-0, 3-0, y cuando mejor teníamos el partido, pues bueno, pues nos ha pasado una cosa que no nos debe de pasar, ¿no? Y es que hemos desconectado y se han puesto 3-2 en un momento.
9: A la quarta del segon temps, Catela va fer el quart pels culers, però novament Inter es va posar només a un gol per darrere, càrrec de pirata. En els dos últims minuts, el Barça va defensar el resultat amb dents i ungles. Pito i Didac Plana es van mostrar contents per haver aconseguit la victòria.
11: Teníamos dos de ventaja, pero al final regalamos uno ahí y claro, ellos con portero jugador sabemos que hace muy bien, entonces estamos ahí deseando que acabase el partido luego.
12: Hem guanyat el primer punt, que és el més important i és el que volíem, i hem d'estar contents perquè al final estem a la semifinal i aquí doncs cada partit és un món.
9: Dimarts, la setmana que ve a les 9 del vespre, serà el segon partit de la semifinal al pavelló Jorge Garbajosa. El Barça té la primera oportunitat de classificar-se per la final si guanya la pista d'Inter i que, a més, significaria la classificació també per a la Lliga de Campions de la temporada vinent.
0: I el play-off d'ascens a primera femenina, tornada de la primera eliminatòria de les dues que hi ha, a Linyola passa de ronda el Rubino.
3: Linyola 5, San Fernando 2, Almagro 2, Rubí 2.
0: Doncs el Linyola va remuntar el 5-3 en contra i va acabar guanyant amb un pavelló absolutament ple. Això ens deia el tècnic del Linyola, Xavi Alís.
13: El partit ha sigut espectacular. Una primera part de molt respecte, però una segona part que el Linyola ha fet un pas endavant, que hem dominat per mi totes les fases del partit, amb una pressió molt intensa i molt alta, que ens ha permès, doncs, fer aquests 3 gols, ja que anàvem 2-2, aquests 3 gols que ens ha donat l'eliminatòria. Jo crec que a la segona part hem sigut amos i senyors del partit, i la veritat és que, bueno, molt bé, les meves jugadores ja han cregut, han sigut molt intenses, han estat superconcentrades, no han errat, no han regalat, i bueno, hem creat per poder marcar aquests 3 gols que ens ha donat el pas a la següent ronda. Estem molt contents i ja amb ganes de saber el dilluns el sorteig, els condicionants del sorteig i a veure quin equip ens tocarà.
0: I va caure el Rubí, una llàstima. Havia perdut 1-2 al partit d'anada davant de l'Almagro. Es va posar 0-2, passava la ronda, però finalment l'Almagro doncs va acabar empatant a 2 i per tant el Rubí per un gol queda fora. El seu tècnic Jordi Archilla ens deia això avui mateix.
14: Ahir doncs, el partit doncs, vam estar molt bé. És que és veritat que anàvem amb moltes baixes i condicionats, no? Però bueno, crec que les jugadores que van anar ho van donar tot, van defensar bastant bé, ens van posar de 0-2 al descans i crec que defensant bé i aprofitant les ocasions que vam tenir, després crec que la segona part físicament van baixar una miqueta i l'1-2, que va ser una errada primera línia, ens va fer mal i després un penal, no? Vam fer un penal en contra que ens van fer l'empat a 2, encara d'això vam tenir alguna ocasió per intentar forçar el 2-3, que ens portés a la pròrroga, ho vam intentar al final de porter jugador, però no, no va poder ser, no? Però bueno, al final crec que vam competir molt bé, amb les baixes que teníem, fins 5 baixes, i això ho vam notar, no? Crec que amb tota la plantilla doncs podíem haver guanyat, no? Però bueno, al final em quedo amb la lluita de les jugadores, amb què vam estar fins al final intentant-ho i bueno, doncs no va poder ser, no?
0: 9:54, recta final, i encara hem de parlar de waterpolo. A la divisió d'honor femenina, al play-off per plaça europea, el Barceloneta agafa avantatge.
3: Catalunya 14, Barceloneta 16.
0: Falta el partit de tornada. Tots dos ja tenen plaça europea, però qui guanyi evitarà la fase prèvia, anirà directe a fase de grups. El play-out de permanència, l'Horta també se situa per davant.
3: Horta 14, Irunya 12.
0: Doncs primer partit al millor de 3 d'aquesta final per salvar-se. De moment l'Horta agafa el primer punt. I a la primera femenina, final tornada per pujar a divisió d'honor femenina. El Rubí va patir però va aconseguir l'ascens.
3: Rubí 10, Barcelona 13.
0: Doncs després del partit, d'aquest partit que vam poder seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem l'autora del gol decisiu del Rubí, Judit Prados, i la jugadora del Barcelona, Elena Vesperinas.
15: Molt contenta, tinc encara nervis. Primer de tot, felicitar el Fundació Barcelona perquè ha sigut un rival increïble aquesta temporada. Hem estat tota la temporada preparant aquest partit, el partit decisiu. He ficat el gol, o sigui, supercontenta. Personalment, avui em retiro, penjo el gorro. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de celebrar-ho. I què millor que en la teva piscina, en la teva gent, la teva grada, tot. Ara ens quedarem aquí a sopar i sortir de festa i celebrar amb les companyes, entrenadors i tot el que es vulgui apuntar està convidat.
16: Yo creo que partíamos ya de una desventaja desde el primer minuto, que lo hemos planteado súper bien, que hemos salido súper fuertes, súper agresivas y bueno, al final yo creo que han sido pequeños detalles y que ellas también pues al final querían también subir a División de Honor, es otro equipo que juega un montón y nada, pues felicitar al Rubí. Yo creo que vamos a seguir trabajando cada día, un año más. Es un objetivo que queremos cumplir y que queremos llegar. Y bueno, al final es un equipo que ha nacido hace muy poco tiempo y está súper consolidado en solo 2 años y seguro que un año más de experiencia nos irá súper bien.
0: I a la divisió d'honor masculina, el Catalunya es va salvar en el play-out de permanència, va guanyar el Boadilla i la final tornada per pujar a divisió d'honor masculina. L'Horta es va quedar a les portes, serà el Canoe finalment qui pugi. No tenim temps per més. Eric, gràcies, bona nit, bona setmana.
3: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
0: Fins aquí l'enjoc. Per cert, que el corredor de Bagà, Jan Torrella, s'ha proclamat avui campió dels europeus de trail que es disputen a Eslovènia en la prova d'up and down. I val la pena, com a mínim, mencionar-lo. Doncs això, el programa de l'esport català, l'enjoc, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Marc, el control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez Gaudiu, de la nit de diumenge. Bona nit, bona setmana.
17: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Lleó XIV serà el primer papa que oferirà un discurs al Congrés dels Diputats. Ho farà a l'Equador d'un viatge en què ha contraposat la fe i l'acció de l'Església als plantejaments identitaris que poblen el món de fantasmes i enemics. La seva visita ha obligat els partits a fer un alto al foc momentani en el dia a dia de la crispació. A l'acte històric d'aquest dilluns hi assistirà tota la plana política i institucional de l'Estat, inclosos el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els portaveus dels partits independentistes, però també hi haurà absències com la de l'expresident Zapatero o les de Podem i el BNG. I la ciutat de Barcelona ha fet un homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Avui fa just 100 anys, amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, precisament a l'alçada del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. La descoberta de la placa es fa en el marc de l'any Gaudí i a les portes d'una setmana clau marcada per la visita a Catalunya precisament del papa Lleó XIV, que procedirà a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I en mobilitat, Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Caldés i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I en política, la periodista i diputada de Junts al Congrés, Pilar Calvo, ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona. Calvo es converteix així en la segona precandidata a assolir aquest requisit després que l'actual president del grup municipal, Jordi Martí, hagi anunciat aquest matí que també havia aconseguit els avals. I en els esports, el Joventut de Badalona es classifica per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el Baskonia per 88-96 gràcies a una gran actuació de Ricky Rubio, autor de 23 punts. Els badalonins s'enfrontaran ara al València Bàsquet. A l'altra semifinal també hi haurà un representant català, ja que el Barça s'enfrontarà amb el Tenerife. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ser robots, n'hi ha, ja et pots trobar.
3: La Hello Kitty amb el kimono japonès és,
2: sí,
3: la,
2: és,
3: el,
2: és, veritat.
3: És un dels souvenirs turístics més habituals al Japó.
2: És veritat, jo visc a Sant Cugat i hi va haver una època que hi havia una botiga de Hello Kitty que va durar uns mesos, però vaig dir, uf, que hi ha botigues només...
4: De... Actualment aquí encara n'hi encara ha, vull dir que...
2: Sí. Us agradava l'Snoopy?
3: Sí, moltíssim.
4: Sí, l'Snoopy sí.
5: Jo l'odiava.
2: Ah, val. A mi jo no, no suportava.
4: Fer... Era una mica border,
3: No? No. S'ha de diferenciar el que seria en les tires còmiques originals,
2: sí,
3: que jo això no ho vaig conèixer fins més gran,
2: val,
3: del que a mi m'agradava, que era una sèrie de televisió que veia de molt petit i que la música era música jazz.
2: Sí, és veritat.
3: Era una cosa molt del Vince Guaraldi, em sembla que era...
4: Ara no sé si m'equivoco, però l'Snoopy no tocava algun instrument, o feia jazz?
2: El
4: piano, no? Sí, sí. Exacte.
3: Sí, bueno, de fet, el piano era un nen, el que tocava el piano.
5: Sí, però ell també es posava allà.
3: Ell també es posava allà.
5: Llavors el Michonet, l'Emilio, que ell cantava.
4: Sí, era com una mica insolent, no?
2: Repelent, jo el trobava.
3: A mi el que m'agradava és que l'Snoopy i l'altre ocellet, ara no recordo el nom,
5: l'Emilio.
3: L'Emilio, vale. Aquests estaven per una banda,
2: sí,
3: i després el Charlie Brown, el Carlitos, o com sigui, estaven en una altra. Vivien en dos mons paral·lels i no relacionaven els mons. I era fantàstic perquè els nens... eren nens amb problemes d'adults.
2: Ja,
3: era una
2: veritat,
3: cosa molt curiosa, això.
2: Sí. Una mica com la Mafalda, també.
4: La Mafalda,
2: també,
4: no?
2: Sí. Sí, que era la mateixa forma. Molt bé, doncs vinga, va. Ei, que això és un programa de videojocs, eh?
0: Has descarregat Generació Digital.
2: I com sempre, quan arribem a aquesta hora, traiem el cofre, el posem aquí sobre. Perfecte. I ja veig una mica de llum al·lucinant, per dins. I, Eli, tu mateixa pots obrir-lo a veure quin videojoc físic en trobem avui.
4: Aviam què hi ha. Uau, quina llum taronja i verda.
2: Exacte.
4: El Konami's Golf.
2: Konami's Golf.
4: Sí, sí.
2: MSX, eh?
4: MSX, és per MSX, publicat per Konami el 1985.
2: Molt bé.
4: És un títol esportiu senzill i arcade, amb vista del camp, selecció de força i direcció del cop, dins de la línia dels primers jocs esportius de Konami.
2: És molt curiós, perquè aquest és el joc que quan el jugàvem de petits el veiem de manera espectacular, i quan el veiem ara, per cert, estic escoltant un so super d'alta freqüència, encara de so. Bé, no, perdoneu, eh? Doncs això, doncs ara, clar, ja el veus d'una altra forma, no, aquest joc?
4: Sí.
3: Es veu d'una altra forma, però la immediatesa d'aquests videojocs té molt valor avui dia. Que si et poses en un videojoc realista de golf, fins que no li dones un toc a la bola...
2: Sí.
3: I amb aquest ja has jugat una partida sencera i...
2: És veritat.
3: I això també s'ha de valorar.
5: Sí. És que el Konami Golf era més com un joc de matemàtiques. Sí, saps quan apreníem matemàtiques i basic a classe, no?
2: Sí.
5: Que allò de per fer paràboles, llavors era una fórmula matemàtica i tal, doncs era una cosa això que era molt més senzill de que eres tu jugant contra la màquina, que és una cosa que he defensat sempre i defensaré sempre, no? Llavors era una manera d'entendre-ho millor i era més... encara que sembli una mica estrany, era més com un tu a tu. Saps? O sigui, tu entens la màquina com funciona, saps que farà una paràbola, saps que farà una força, tinc que apretar el botó just quan faci aquest coloret, estigui aquí al mig, a veure si l'atino. Llavors era més de joc, de pim-pam-pum.
2: Sí, sí, perquè tu veies el número diguem-ne, de forat, el par del camp, diguem-ne, el vent, aquest era el so de la bola, i després, si hi havia dos jugadors o un jugador, tu, doncs, anaves jugant i anaves fent. I la versió per MSX era molt bonica, i realment, el que sempre m'ha agradat de MSX és, ara us ho diré bé, les lletres, el cos de lletra, diguem-ne,
5: La tipografia.
2: La tipografia, perdoneu, que sempre l'he trobat preciosa. Vull dir que, no sé, qui la va dissenyar, però sempre m'ha agradat, és molt bonica. I sempre que veig jocs aquests, estar recordo aquell llibre que tu vas editar una col·lecció de tots aquests jocs de Konami, no? Amb l'explicació,
5: etcètera. Sí. Amb aquest me'n recordo perfectament que era, fins i tot, clar, jo vaig jugar tots els jocs. I vaig treure tots els sprites i tots. I amb aquests vaig fer tots els mapes.
2: Sí.
5: Clar, perquè tu veus peces, o sigui, no, és raro veure tot el mapejat, diguéssim, el camp.
2: Sí.
5: Doncs ho vaig agafar, vaig fer tots. Em penso que eren 8, si no recordo malament. I era bonic veure's tots junts, perquè veus la feina que tenien.
2: I tant.
5: I veus com una miqueta, dius, tu quan jugues vas fent, però el conjunt, o sigui, vist des de mirada de dron, per entendre'ns, no es veu. Llavors, quan ho poses tot plasmat, dius... caram, sí, que bonic, que currat, ho teníem pensat. Ells sabien que això el jugador no veuria mai, però ells volien que estigués allà.
2: De fet, aquest llibre, que no recordo el nom, com es diu?
5: Sí, The Legend of Konami.
2: The Legend of Konami és molt curiós, perquè l'altre dia veient vídeos, que darrerament estic veient vídeos de gent que viatja al Japó a buidar les botigues, hi havia una botiga on estava el teu llibre. Estava el teu llibre i un altre... que no ho vaig apuntar, era un moment que no m'ho vaig apuntar, un altre al costat que tinc també, eren dos que jo tenia i em va semblar curiós, no?
5: No, i tant, ara m'ha sorprès, mira que bé.
2: Mira, escolta'm. Molt bé, doncs el Konami's Golf, jugueu a golf, de veritat? Alguna, no?
4: És un esport que mai m'ha creat gaire atenció,
3: No. En videojoc.
2: En videojoc, molt bé.
5: A més, a mi jo tinc un hàndicap que és l'alçada i els pals aquests són molt llargs. Penso que pals per nen no n'hi ha, encara.
2: Ah, potser sí, eh? No sé.
3: A minigolf.
2: Exacte.
0: Sí. Generació Digital amb Albert Murillo.
2: Doncs benvinguts al Generació Digital. Aquesta és l'edició número 1143. En el dia d'avui parlarem de molts videojocs, com s'escau el programa de videojocs de la ràdio pública. Us els dic: Forza Horizon 6, Lego Batman, Mixtape, Librarian, Tidy Up de Arcane Library i Pantalassa. També tindrem temps de conèixer les darreres novetats de la indústria dels videojocs i les notícies més sorprenents.
6: Una mirada diferent als videojocs.
7: Per aprendre, pensar i somiar.
8: Here's to many more exciting adventures.
9: Em dic Salvatore Marino.
10: You and me are the best!
11: Pels videojocs.
6: Generació Digital amb Albert Murillo.
2: Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT. Molt bé, comencem pel García. García, que has llegit o jugat o fet alguna cosa que vulguis compartir?
3: Sí, i tant. He jugat, he llegit, he vist sèries, he fet tot el que he pogut.
4: Oh, que bé, escolta.
3: És la meva feina, també. Principalment, el videojoc que m'ha tingut més ocupat les darreres setmanes és el 007 First Light.
2: Sí.
3: Vam parlar al GD, vam anar a les oficines d'IO Interactive a Barcelona, i fa una setmana va sortir la venda. Jo el vaig jugar una miqueta abans, com sempre, i per mi ja fa com 2 o 3 setmanes que el vaig jugar i passar. Vaig trigar 20 hores i em va encantar.
2: Molt bé.
3: El videojoc de James Bond em va encantar. I m'ha animat amb el llibre que teniu aquí, que és el llibre de Casino Royale, de Liam Fleming, la primera novel·la de James Bond, que corria per casa. I després d'acabar el videojoc, automàticament, després de veure els títols de crèdit i al final, James Bond Will Be Back, com a les pel·lícules,
5: sí, tant.
3: Vaig agafar el llibre i m'està agradant bastant. Sí. És un llibre de la seva època, però és diferent de les pel·lícules. Té un to completament diferent i clar, això el fa molt interessant. Sí,
2: sí. Molt bé. Star?
5: Doncs mira, jo vaig jugar a Ributar, vaig descobrir una pàgina d'aquestes per veure canals de televisió internacionals. Mm-hmm. Que es diu FameLack, FAMELASK, sí. com, i és curiós perquè entres a casa nostra, Catalunya, i et surten més canals dels que jo sabia que existien.
2: Anda, i això és legal, per cert?
5: Sí, home, suposo, no sé, no m'ha vingut l'FBI ni la Policia Nacional a casa a buscar-me ni res, o sigui, no em surt cap avís ni tal, però està bé, perquè clar, comences a mirar que si Albània, que si Japó, que si Brasil, tal, i escolta, és fascinant. Doncs més que res, no el que fan, sinó la llista de canals. Hi ha un canal, per exemple, de Japó, que és 24 hores d'avisos de terratrèmols, i et surt com un munt de pantalles de la NASA en diferents localitzacions de Japó, doncs amb uns termòmetres i amb unes coses que es mouen que t'indiquen doncs, els riscos que hi ha a cada moment de terratrèmols. Curiós, curiós.
2: Sí, sí, sí. Aquí pots fer un allò, anar passant, anar passant i passant, i pots estar-te hores i hores i hores.
5: Sí, sí. No, una altra que m'agrada molt és una de catalana, que és la de les webcams del temps.
2: Ah, molt bé, sí, sí.
5: Són aquelles que no passa res.
4: Sí, no? Sí.
5: Veus el mar i dius, mira... un peixet, un mitjonet.
3: Millor això que fa l'Star que el Doom Scrolling. Ja us ho dic jo.
2: No, sí. No, mira, és una manera de viure-ho. Molt bé, i Ali?
4: Doncs mira, jo m'havia quedat sense sèrie, vaig estar fent una mica de recerca, que puc trobar algo que sigui així 25 minuts d'aquest abans d'anar a dormir, que no tinc més a la vida, i vaig trobar una així random, que és nova, que es diu Se tiene que morir mucha gente.
2: Ah, sí,
4: que
2: és... me n'han parlat sí. força bé.
4: Sí, està sí, força bé. Sí. Mira, no tenia cap mena d'expectativa, i és de l'Anna Castillo, Macarena García i Laura Weisman, en Celda, tres actrius que parlen de la vida de tres noies d'uns 30 anys i de la seva generació i dels seus problemes corresponents a la seva generació, i és un humor així bastant àcid, una mica crítica de l'èxit, les xarxes socials, la tele, etc. I trobo que, bueno, que està bé veure-la.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
2: I també una setmana més amb l'Star, als Estudis de Tarragona, com hem dit, i una setmana més amb notícies que no escoltareu a cap altre lloc.
5: Just a la fusta, i mira, jo començaré avui sense dir res. Escolteu.
2: Què és això, per favor?
5: Mare de Déu, Senyor, Mare de Verge Santíssima. Això és un trio de nenes. Deuen tindre 20 anys, suposo, o 30, no sé. Ja saps, les japoneses on com són, no saps mai quina edat tenen. Que fan el que se'n diu thrash metal. O cookie metal, potser, no? Que diria la Laia. No sé exactament què fan, no? Aquestes tres noies són les Baby Metal. És un trio molt, molt i molt conegut dins i fora de Japó. Jo les coneixia, mira si són conegudes, però vam arribar fins a mi. Són tan conegudes que, aprofitant el 30 aniversari que ara farà el Resident Evil, el senyor Capcom les va trucar per fer una aliança i vendre productes de Resident Evil mesclats amb imatges de Baby Metal. O productes de Baby Metal mesclats amb Resident Evil. Ja et dic que això no és una cosa que no sé ben bé per on van aquestes mosses, eh? La qüestió és que han fet samarretes i clauers, cosetes d'aquestes, poca cosa, eh? Poc marxandatge amb dibuixets de les Baby Metal i també de Lady Dimirescu, la noia aquesta que sortia al Resident Evil Village,
2: sí,
5: aquest videojoc del 2021, i que, si us esteu interessats tant amb el Resident Evil com amb les Baby Metal, doncs ja podeu córrer, perquè tot això s'està venent com si fos pa calent. És al·lucinant, no? Perquè el marxandatge de Resident Evil sempre ha estat molt preciat, de veritat. Jo conec molta gent, ma germà mateix, ma germà va boig per coses d'aquestes, i estan molt buscades, no? Han tret coses molt rares, molt i molt. Segur que podien fer un top 10 al·lucinant. No sé si en recordareu de les espelmes amb olor a sang.
9: No,
5: doncs havia unes espelmes, així, diguéssim, com t'ho diria, més aixaparretes, són rodetes, com una llauna de Nivea, per entendre'ns,
9: val?
5: Doncs amb olor a sang, o aquell famós comandament de PlayStation, que era una motosserra. Doncs el curiós és que ara mateix tot això que ofereix el senyor Capcom, no? Això està a la pàgina oficial de Capcom, gairebé tot són samarretes amb màniga curta i samarretes amb màniga llarga. També hi ha fundes per d'això, per mòbil, eh? Però és que tot el que posen està enllaçat a Amazon. Saps? O sigui, el senyor Capcom sembla que no vulgui tocar diners, sembla que no vulgui saber res. Jo deixo la dada, això suposo que el García em podrà treure més tirant del fil, i això, vosaltres mateixos en podeu treure les vostres conclusions.
9: Uau, aquest és el Pac-Man Fever, aquest.
5: I és brutal, és brutal. Mira. És molt Giorgio Moroder, molt Donna Summer, aquesta línia de baix, no? I com podeu imaginar, la propera notícia de què va? De Pac-Man, evidentment. I està molt bé perquè es tracta d'una altra aliança comercial, com aquesta que havíem dit de Resident Evil i Baby Metal, només que aquesta vegada és Namco, per una banda, i atenció, Fender, per l'altra.
9: Oh, ja sé que això t'agradarà.
5: Fender, clar. El famosíssim fabricant de guitarres elèctriques, que conjuntament acaben de treure, atenció, la Telecaster Pac-Man. Al tanto. No és com les Telecasters de tota la vida. És un model una miqueta modificat, més actual, però segueix sent, en ànima, una Telecaster. I això és important, que no és una Stratocaster.
4: Basta, que et mors de ganes que t'ho preguntem. Quina diferència hi ha entre una Fender Telecaster i una Fender Stratocaster?
5: Se m'ha notat, oi?
4: Sí.
5: És que em fa molta gràcia. Gràcies per preguntar-me, Eli. Sí, mira. Bàsicament, la Telecaster té dues pastilles i la Stratocaster en té tres. I això pots fer doncs, que modifiqui una miqueta el so de la guitarra. La Telecaster té unes formes més brusques, és més bruta, i no s'adapta tant al cos com una Stratocaster. La Stratocaster és més suau, té les curves, té un tallat que s'adapta més a l'abdomen, tal. La Tele té un so més greu, els greus són més greus, i la Stratocaster té més possibilitats de canviar la tonalitat, pot ser més fineta i tal, no? Efectes de sonoritat i d'usabilitat, la Strato és molt millor, eh? I aquí està el què? Que si la Stratocaster és millor que la Telecaster, com és que han fet una Telecaster? Clar. Fender ha fet això, no? Perquè és un model, en teoria, menys demanat pels músics. Però que, ja et dic, té un so més controlat, menys arbitrari. Es podria dir que la Telecaster és una guitarra per tossuts i gairebé per radicals.
9: Ah.
5: Ara bé, per què han fet una aliança, una guitarra així? Doncs és per commemorar, atenció, el 80 aniversari de Fender. És al revés, vull dir que el que és habitual és que una marca demani a una altra que és igual o més famosa per fer quelcom conjunt. I això de que Fender, fabricant universal de guitarres elèctriques, consideri de tu a tu, a Namco i a Pac-Man com una persona per estar cara a cara, em sembla bellíssim, és al·lucinant. Doncs mira, ara, sisplau, canviarem totalment d'una cosa diferent, una cosa totalment diferent.
12: Els parla l'Edison Carter, ara i en directe des del Canal 23.
13: Edison Carter, el millor reporter del món. Max Hedrom, l'única persona generada per computadora. Dos personatges i una sola memòria. Max Hedrom, la famosa sèrie de ficció el dilluns pel Canal 33. Max Hedrom, l'heroi del futur, ara al Canal 33.
12: Els parla l'Edison Carter, ara i en directe des del Canal 23.
13: Edison Carter, el millor reporter del món.
5: No és dilluns, eh? O sigui, això és una sèrie que van fer fa un munt d'anys, als anys 80.
9: Com es deia, aquesta sèrie?
5: Max Hedrom.
9: Max Hedrom, eh?
5: Us en recordeu?
9: Sí, home, era aquella espècie de cap que es movia, eh?
5: Sí, hola, com ets? Com esteu? Hola, benvinguts al Jurujurujur.
9: L'Albert i l'Eli, ho recorden?
5: Sí.
4: Jo no recordo veure-ho, recordo la imatge de que ho hauré vist després, però no...
3: Jo és que ho recordo de l'Star, bàsicament.
9: És
3: A mi, a l'Star em va donar a conèixer aquest personatge.
5: Va ser molt mític, va fer un abans i un després, no? Del personatge, que sí que se'n recordeu, el que diu l'Eli, no? Apareixia a casa nostra el mític programa Arsenal, que em penso que feien dissabte a la nit, que era un programa produït pel Manuel Huerga. Era al·lucinant, aquest programa. Revolucionari, és la paraula que el definiria. I ras i curt, el Masquidrom, és això, vindria a ser un presentador de televisió virtual, amb un refinadíssim sentit de l'humor, amb un aspecte molt artificial, molt de plàstic, i una manera de parlar molt així, com que s'entrebancava molt.
9: Tenia com glitches, eh?
5: Sí. Això, en veritat, fa molta gràcia perquè era un actor, era el senyor Peter Wang, amb una pila de maquillatge. Si no era un personatge digital, era un senyor tal, no?, que era enregistrat i després es manipulava en postproducció per simular, doncs això, ser un ésser virtual, no? La seva primera aparició, atenció, va ser l'any 1985, eh? Ara fa 41 anys, l'Aile encara no havia nascut, eh? I renoi, de veritat que això sembla de lo més actual que hi ha, no? Perquè això, presentadors virtuals segur que ho sona molt. Doncs bé, ara tenim això, personatges virtuals, fets amb intel·ligència artificial, que potser no són tan espavilats ni tenen tant de ganxo, no?, com el Masquidrom, però n'hi ha que ara per ara, a mi, és que em fan pixar de riure. Si em permetreu, us faré la prova, farem un petit experiment aquí en directe a la ràdio pública, i us demanaria a vosaltres tres, que esteu a l'estudi, que ara, sisplau, llegiu el guió, i en sapigueu llegir, veureu que hi ha tres lletres, si me les podríeu llegir, sisplau. Comencem pel Murillo, si no et sap greu.
9: Cap problema. WWE.
5: Molt bé, molt bé. Eli, podries llegir aquestes tres lletres?
4: Doncs sí, també, a veure, WWE.
5: Vale, estupendíssim, gràcies. García, pots llegir que posa el guió?
3: Oh, i tant, WWE.
5: No costa gens, oi?
9: No.
5: Ho heu fet tot estupendo, fantàstic. Bé, us poso en situació, a veure. Hi ha un canal de YouTube de notícies, notícies falses, de la World Western Entertainment, WWE, un canal d'aquests que fa gent que és per fotre, a la Federació de Lluita Lliure, no, que només fan rumors. O sigui, ells agafen imatges reals i les processen i els hi canvien els àudios per fer rumors i fer notícies falses. Agafen entrevistes a lluitadors, documentaris, tals, personalitats de la lluita lliure professional, i a sobre hi fiquen els típics subtítols, saps? I una pista d'àudio addicional generada amb intel·ligència artificial per falsificar el que diuen en veritat les imatges.
9: Ja. Yeah.
5: Se m'entén, oi?
9: Sí, i tant.
5: Doncs ara, el mes de maig, durant una d'aquestes emissions d'aquests vídeos, doncs veus les imatges, sona, o sigui, es veu un subtítol, sona una intel·ligència artificial llegint aquell subtítol, i va sonar això. Us ben juro que la veu que sonarà ara, tota l'estona, des del principi a fi, tota l'estona aquesta veu és intel·ligència artificial, val? No ha estat manipulada. No hi ha res de postproducció.
14: But do you feel like you have to be there? That's the question. And for a lot of people, the answer this year seems to be, not quite. The show will happen. The stadium will likely fill up one way or another.
9: I cada vegada ja s'estan fent coses més bèsties, eh?
5: Sí, però és que ell ho fa sense voler.
9: Ja. Sí.
5: Arriba un moment que sona com que llepa el micròfon. Mira, ara. És que és al·lucinant. La primera vegada que ho vaig escoltar em vaig pixar de riure a sobre. Em sap molt de greu. Però és que, a veure, és normal que es veu que el que diuen els experts, diu que una intel·ligència artificial s'entrebanqui quan ha de llegir això, sigles.
9: Clar.
5: Al veure WWE, ell volia llegir la paraula, no? Washington, que comença amb W, no? Llavors diuen que també és una manera de delatar amb una intel·ligència artificial si no sabem si estem parlant amb una o amb una persona real.
9: Boníssim.
5: Tu li dones unes sigles
3: és
5: i
3: com llavors
5: li passa això, escolteu. Acaba llapant el micròfon, pobra bestiola, no?
9: Sí.
5: De la mateixa manera que també diuen que per destapar algú que estigui fent un deepfake, saps això que estàs parlant amb una persona i al damunt hi ha una capa d'una cara que no és ell, no? Doncs diuen que també que per destapar algú d'aquesta manera li has de demanar que posi els tres dits de la mà davant de la cara.
9: Exactament, és el que deia l'Albert, és una mica Blade Runner amb el Boy Kampf, no?
5: Sí. Però molt més directe i molt més, fa molt més riure.
9: És més divertit.
5: És d'això, no? Sí, com sigui, escoltis, a mi em sembla molt bé, no? Em sembla que de mica en mica, fixeu-vos, hi ha un munt, però un munt de coses dels anys 80 del segle passat que pensaven que serien coses del futur i que no existirien i tal, i que ves per on es van complint una rere l'altra.
15: Generació Digital, amb Albert Murillo.
2: Doncs continuem amb Generació Digital. Per cert, hola, Laia. Et volia preguntar a quin videojoc has estat jugant últimament que ens interessa i que ara ens vols recomanar.
15: Doncs, Albert, he estat jugant a un videojoc d'ordenar llibres.
2: Ordenar llibres? I ja està? O com va la cosa?
15: Doncs sí, ho has sentit bé. Es tracta del videojoc Librarian, Tidy Up the Arcane Library, i és que, literalment, és un simulador d'ordenar llibres. La premissa és que et planten a una biblioteca enorme, majestuosa, de dos pisos, perquè us aneu fent la idea, plenes d'estanteries buides. O sigui, no hi ha ni un llibre al seu lloc, i tant el passadís central com el terra, les estanteries, tot són piles i piles de llibres, piles amuntegades, amb un desordre i un caos més que absolut. I la sinopsis és que tu comences amb una nota, que cito textualment: una fada entremaliada ha deixat la biblioteca, abans majestuosa, en un caos absolut. La paraula del director és llei. Teniu prohibit marxar fins que els 3.072 llibres hagin tornat als seus llocs corresponents. A l'arxiu silenciós i místic comença la teva llarga batalla contra la muntanya de llibres.
2: El Dani ens ha posat les imatges en aquests moments a la pantalla gegant i realment és força espectacular,
4: És molt xulo perquè a sobre té aquesta estètica així de fantasia, no?
3: Sí. La meva pregunta és com s'ho ha de fer el jugador per ordenar i per saber on va cada llibre.
15: No et preocupis, Albert, perquè hi ha un mapa a cada planta amb quin tipus de llibre van a cada estanteria. Per exemple, a l'estanteria 2P, les novel·les romàntiques, a la UB, els tomos d'alquímia, a la UQ, monstres i altres criatures fantàstiques. I alguna cosa del títol dels llibres que et vas mirant et fa esbrinar de quina matèria és. Jo, sobretot, em guio buscant-los per l'aparença. Acabes buscant allò, els cal, que té unes pedretes encastades. Doncs els reculls tots i són els d'encastades. Canteris de no sé què, entre piles i piles. Jo, al començar el joc, i llegir-ho dels 3.072 llibres, el primer que vaig agafar era 1.000 encantaments inútils, volum 10. I en aquell moment, mirant-me els mapes, doncs, volia plorar una miqueta, només. Fora bromes, és un dels jocs més tranquils i d'aquells d'anar fent que et pots tirar la cara. Massa i tot, ja que el primer dia jo em vaig posar a ordenar tranquil·líssimament després de dinar, allò pensant, va, anem a provar una estoneta aquest joc. I vaig tabular i havien passat 4 hores. Mira, hiperfocus a part i addiccions a part, el joc t'ajuda perquè a l'anar completant estanteries vas pujant de nivell i a cada nivell et pots anar pujant habilitats, com les de fer que brillin els llibres del mateix tipus i s'il·luminen entre tant el primer pis com el segon pis on estan aquests llibres. O, per exemple, si tens tot de llibres, com el que hem comentat abans, de 1.000 encantaments inútils, on anirà això? Doncs tens una habilitat que et pots activar també, que és de saber a quina estanteria van aquests llibres. Bastant útil, la veritat. I aquestes habilitats, lo important és que són amb cooldown. No pots anar espamejant i ordenar la llibreria en 0 coma. A part, el joc també t'ajuda perquè hi ha uns cofres sospitosos per la biblioteca que la que aconsegueixes les claus, les diferents claus, t'ajuden otorgant-te, per exemple, el salt, que és superútil poder saltar, perquè això et permet moure't entre la primera pis i el segon pis sense haver d'arribar caminant, que és ja un cunyàs fins les escales, o el fet de carregar un nombre major de llibres als teus braços per anar-los a ordenar. Lo complicat ve quan t'enteres que hi ha un logro, un assoliment, que és ordenar la biblioteca en menys de 3 hores, que entenc que és espamejant habilitats a saco, i una altra de més cabrona, que és ordenar la biblioteca sense cap habilitat ni d'aquestes que obres de cofres, que serà ja tirar-te com 20 hores ordenant sense poder saltar entre pisos ni res. Vull dir, increïble el joc. Per tant, ja ho sabeu, si voleu algun joc tranquil d'anar fent i amb cert punt d'addictiu, la meva recomanació ara mateix és aquesta.
4: Doncs aquest joc que té tan bona pinta es diu Librarian Tidy Up the Arcane Library i ara mateix només es pot jugar a Steam a un preu de 6,15 €.
2: També estem veient el gameplay d'aquest joc. Es fa gràcia perquè tu pots carregar llibres i fins i tot el que fa el jugador en aquells moments és de vegades no posar-lo a les lleixes, sinó posar-los al terra per colors, per després anar fent... És, a veure...
9: La feinada és bastant titànica.
3: Sí, sí. Tant.
5: Sí, no, sí. No teniu llibres a casa? Sembla que no en tingueu, eh?
9: Sí, en tenim, en tenim. Bé, jo estava pensant...
5: Però ja estan posats.
9: Sí. Ja estan posats. Jo sóc bastant maniàtic amb el tema de l'ordre dels llibres. M'agrada molt tenir-los... jo els tinc per categories.
5: Això. Posa'm el meló sobre la taula, a veure.
9: Jo no ho poso per colors. Jo conec gent que ho posa per colors o mides, fins i tot, no? De gran a petit. No m'agrada. M'agrada per categories, els de música aquí, els d'art aquí, els de...
4: Jo tant no, jo els tinc endreçats i prou. Ara jo entro a casa i em trobo això, clar, tan desendreçat al terra i sí, tanco sí, la porta sí, i marxo, eh? Ja t'ho dic ara, perquè Déu-n'hi-do.
3: La feina és molt bèstia, la imatge que hem vist aquí a la pantalla.
9: Sí. Tu com ho tens, Albert?
3: Per categories, també.
9: Per categories,
4: sí.
9: Eli, a veure...
4: No, a mi em molesta quan no són... Potser de diferents tamanys em molesta. Quan està tot molt així, molt escalat, sí que em molesta una miqueta.
9: Val.
4: Per demà que no cal, però sí que potser per mida.
5: A mi em molesta l'amplada.
9: L'amplada?
5: L'amplada, perquè uns queden més tocant a la paret i els altres surten més.
9: Val.
5: A mi, en fons, no em treu de polleguera.
3: Sí, hi ha un tipus de llibre que aquest és el que més molesta de tots. Aquests que són format horitzontal.
4: Sí.
3: Que dius, com el poso aquest llibre? Com el poso? Per què? Per què ho fet això?
9: A mi em passa molt amb...
3: Com, per exemple, el llibre de MSX, de... que hem parlat abans.
5: És veritat.
3: No, però com a mínim és petitó,
9: sí,
3: i el pots col·locar i sembla com un llibre normal i corrent,
5: clar,
3: en
5: clar,
3: defensa de les tardines.
5: Veus, és que, home, no? A mi em fot aquests, que són els que són molt grans, els que a més de 15 centímetres d'ample, doncs fan 20, o en fan 10, i és el que dic, no? Tu els espitges contra la paret perquè quedin allà tots, i llavors sempre et queda més cap a dins, i, ostres, no he trobat la solució de que tots quedin amb aquest toc estrany, no?, de que tots quedin a ras, diguéssim, de balda, diguéssim, i que els puguem tindre tots ben posadets.
9: És un bon joc que ens ha plantejat la Laia, la Gofolov, i que, doncs, dona per parlar de llibres, els llibres que tenim a casa.
16: Generació Digital, amb Albert Murillo.
9: Per cert, aquestes darreres setmanes han estat supermogudes pel que fa a nous videojocs. Albert, tu, que no en deixes passar ni un, has tingut moltíssima feina, en som conscients. És per això que avui, més que portar-nos un videojoc, ens en portes tres.
3: Efectivament. Avui toca ració triple de llançaments i farem una cosa. Els comentaré, però seguint un ordre específic.
9: Molt
3: ara
9: bé.
3: Que parlem d'ordenar llibres,
5: sí, així,
3: doncs jo l'ordenaré del que menys m'ha agradat, que també m'ha agradat, però el que menys, el que més m'ha agradat. Així que comencem per aquest.
9: Aquesta música on pot estar?
3: Doncs pot estar al Japó.
9: Sí.
3: Abans parlàvem de baby metal, no? Sí. Sembla una mica. És el Forza Horizon 6.
9: Molt bé.
3: La nova entrega de Forza Horizon està disponible des de fa uns dies per la Xbox i per PC. I haig de dir que, malgrat que és el videojoc que menys m'ha agradat, també tinc moltes coses bones a dir sobre aquest Forza Horizon. Aneu preguntant, perquè tinc moltes coses bones a dir,
9: i
3: també dolentes, i per tant, aneu interrompent-me.
5: Aquest és de cotxes.
3: Aquest és de cotxes. Ah. Molt bé, bona pregunta. Sí. Efectivament, és de cotxes. Arriba 5 anys després de la 5a entrega, l'ha fet l'estudi britànic Playground Games, que són els mateixos que estan fent el nou joc de Fable, i el que ens ofereix és un joc de curses de món obert. És la categoria de Forza Horizon d'aquesta saga que ja porta uns quants anys amb nosaltres. La gran novetat en aquesta nova entrega no són els cotxes, n'hi ha molts, són fantàstics, molt realistes, és l'escenari, Japó.
9: Molt bé.
3: Com sentim la música aquesta, com estil japonès, Japó és l'escenari pel qual ens movem, són desenes i desenes de quilòmetres quadrats ambientats a Japó, o sigui, més que una recreació del país, és una interpretació.
9: Molt bé.
3: Aquesta seria la paraula.
5: Intenta... Bueno, seria molt bé, que fos tot el Japó, perquè fas una illa, diguéssim, bueno, són diverses illes, no?, però vull dir que podies anar del punt A al punt B i no podies caure.
9: O sigui,
5: vull dir,
9: sí.
5: No és com el continent que podies anar per tota Europa, Amèrica, Àsia, tal, no sé què. En canvi, aquí estaria molt bé,
3: Sí, però és això que us dic.
5: És una recreació.
3: Tenim des de zones de muntanya fins a zones de platja, per exemple, i entre unes i altres hi ha suficient espai perquè tot sembli natural, perquè recreï tot l'escenari. I a banda hi ha també la major ciutat que hem tingut mai a la saga, que és una també interpretació de la ciutat de Tòquio, que és molt interessant perquè tenim doncs la Torre de Tòquio, la cruïlla famosa de Shibuya, tot això ho tenim. Per tant, tenim molts cotxes, tenim 550 vehicles així d'entrada, molt molt realistes, tot això.
5: 550?
3: Sí, sí, sí.
5: N'hi ha tants?
3: Ara aniré amb això, Estat, perquè...
5: Sí,
3: perquè
5: sí, sí, no, m'ha dit que faci preguntes.
3: Tinc
5: preguntes.
3: Opinions. Sí, sí, n'hi ha tants de cotxes, i encara n'hi haurà més amb el DLC.
9: Són reals tots, no imagino?
3: Tots reals, tots sí. reals. Hi ha alguna cosa de fantasia sempre amb els Forza, que sigui el cotxe de Hot Wheels, el típic que volen tots els nens, però te l'has de comprar a banda. Sí, sí, sí. Llavors, el que us deia, la recreació del món pel que fa a les infraestructures, la senyalització, la llum, la llum del paisatge, jo que he pogut estar 3 vegades amb cotxe per Japó, doncs el color i la llum estan clavats. La pluja, tot això, transporta bastant. I el que us deia, la recreació de Tòquio està molt bé, i com sempre tenim esdeveniments clàssics en els quals fem curses, fem reptes contra un altre jugador, contra rellotges, proves de velocitat, i a banda tenim moltes activitats secundàries.
9: Una pregunta, tu dius que és món obert, però són curses, en el fons, no?
3: Sí,
9: les curses, al final, el que fan és reduir aquest món obert, no?
3: Ja, però tu vas pel món obert i et trobes que hi ha una cursa per aquella zona. Sí. Apretes, prems un botó i entres dintre de la cursa.
9: Ah, d'acord.
3: Acaba la cursa i et deixen on estaves.
5: Ah, i tu pots anar conduint a la papalà.
9: Això m'agrada molt.
5: Això és maco.
4: Sí. A mi el que menys m'importa d'aquest joc són els cotxes. Però no, perquè en tot el paisatge, clar, si pot anar per allà amb el món obert i anar mirant i anar passejant.
9: Però estic convençut que al Dani Jiménez, que és el nostre tècnic, li agraden els cotxes.
4: A ell sí, clar, mira.
3: Sí, sí, però mira, Eli, amb això que dius, justament hi ha una opció molt xula, que tu portes el cotxe i si vols tens una opció com allunyar-te del cotxe i moure la càmera al voltant del cotxe.
4: Que xulo.
3: Pots fer com que deixes el cotxe aparcat i dius, vaig a mirar el paisatge per aquí i el pots veure com si fossis amb un dron.
5: Com si vagis a fer un riu.
3: El simulador realista amb totes les seves conseqüències i activitats. Doncs hi ha moltes activitats secundàries, i unes quantes d'elles tenen a veure amb el fet de la cultura japonesa. Hi ha excursions, hi ha caravanes de cotxe, que ara explorarem la ruta d'aquesta prefectura.
9: Què dius?
3: I t'apuntes a la caravana i vas veient.
9: És que és boníssim. Sí.
3: També hi ha una cosa nova a la ciutat de Tòquio, que hi ha com un servei d'entrega d'aliments a domicili. Són missions d'aquestes de repartidor de...
9: M'agrada molt, el que estàs explicant,
5: Vas amb cotxe.
3: Vas amb furgoneta, en aquest cas.
5: Vull dir, jo m'imagino un Ferrari, una cosa d'aquestes, doncs allò...
4: No, s'ha d'anar amb furgo a fer això.
5: Llavors sí.
3: Tenim una recreació de Japó molt, molt interessant, les emissores de música també, algunes recreen també la música d'allà, però té coses que no... L'enfocament és per tots els públics, és recomanable per des de hardcores que volen allà tocar el cotxe i tocar la suspensió, fins a persones que diuen automàtic. És un per tots els públics i està molt bé. Però hi ha coses que no m'han agradat.
9: A veure, quines?
3: El sistema de progressió del videojoc, és a dir, tu a mesura que vas jugant, vas aconseguint cotxes, vas aconseguint... No m'agrada gens. És típic de la saga Forza. Per què no m'agrada? Perquè en una hora tens ja 50 cotxes.
9: Ah, clar. I dius amb això.
3: I a més tens cotxes increïbles que dius... I els que són més normalets, no tens temps d'agafar-los carinyo. Ja, bueno, tinc ja cotxes espectacularíssims, els millors del món, des del primer moment. Per mi això hauria de ser com una mena de premi per estar més temps.
9: Clar.
3: Llavors això li... I també no m'agrada la progressió, que és un videojoc ple de, diguéssim, ruletes d'aquestes de la fortuna amb premis. Té molta aquesta cultura de la ruleta. I a mi això em cansa molt, això de la ruleta. Prefereixo menys coses, però dir, ah, mira, m'he acostumat a conduir aquest cotxe. I hi ha massa estímuls, tota l'estona, i per mi no saps què fer de tanta cosa que tens.
5: Tots som de benzina, no hem posat cap cotxe elèctric ni coses d'aquestes?
3: Hi ha elèctrics, també.
5: I llavors el so, com un... Perquè, clar, aquests videojocs estan molt caracteritzats per fer ressentiments, doncs, de fidels, no?
9: Sí, deu ser un so elèctric, eh?
3: No, i tant, el reprodueix. I, de fet, tots els cotxes pots estar conduint des de dintre i diguéssim que tot el que veus dintre del cotxe és la reproducció del cotxe aquell. Vull dir, hi ha molta feina aquí de recreació dels vehicles.
9: Una pregunta d'aquest joc. Els semàfors funcionen a la ciutat?
3: Els semàfors és una bona pregunta. Jo crec que sí que funcionen.
9: Per mi és la vital. La pregunta vital és aquesta.
3: Però és que, mira, Albert, això a mi també és una altra cosa que no m'agrada. El joc fa una concessió. I la concessió és que, a veure, Tòquio està plena de cotxes i aquí està buida de cotxes. Per tant, vas a tota pastilla.
9: Clar,
3: la concessió és perquè tu puguis anar a tota pastilla, perquè si no seria accident.
5: Però també pots anar, si hi ha tot ple de cotxes, a veure, és un videojoc. Ja, seria...

0: música,
1: sí.
0: Són gent que en sap.
1: Sí.
0: En canvi, aquí són gent que fa veure que fa, que es dedica
1: ja,
0: a això.
1: Ja, ja, ja.
0: Molaria molt que Forza agafés els professionals de la ràdio,
1: clar,
0: de les radiofórmules, de la música, de les emissores de ràdio musical, per presentar això,
1: clar,
0: perquè són com uns actors que fan una addicció meravellosa, però no t'ho creus, tu.
1: Mm-hmm. Escolta, anem cap al segon, el segon videojoc, que ara ens dius quin és per aquesta música. Home, aquí hi ha més acció, eh?
0: Hi ha una mica més d'acció, perquè és el Lego Batman, El legado del caballero oscuro. Aquest està per PC, per PlayStation 5, per la Xbox Series. En un futur sortirà també per la Nintendo Switch 2.
1: Mm-hmm.
0: I no és el primer videojoc de Lego Batman, tampoc és el segon, tampoc és el tercer, és el quart, però ja fa molts anys que no sortia un videojoc de Lego i de Batman. El primer va ser el Lego Batman de videogame. El desenvolupa un estudi britànic que es diu TT Games i és el responsable de la majoria de videojocs de Lego, els del Senyor dels Anells, els de Harry Potter, els de Star Wars. Tenen molta experiència fent adaptacions d'aquests universos al món de Lego.
1: Uh-huh.
0: I estem parlant d'una superproducció amb aquest joc, tot i que es digui Lego.
1: Sí, perquè dius, ai, sí, això sí, serà una joguina,
0: i,
1: no, eh?
0: Sí, i tot i ser com un enfoc així per tots els públics, és un joc amb moltíssims continguts, molt cuidat, les cinemàtiques, la qualitat de la imatge, és molt ambiciós. De fet, vaig parlar aquests dies amb el productor executiu, que és el Matt Ellison,
1: uh-huh,
0: i m'explicava que tranquil·lament és el videojoc de Lego més bèstia i més ambiciós que han publicat mai.
2: Home, què vols que diguin, també?
0: No, també ho han de dir, també, bastard, però clar, és que podrien dir-ho del de Star Wars, que reunia les 9 pel·lícules de Star Wars.
2: O potser ho van dir, eh?
0: Potser ho van dir.
2: Vull dir, però aquestes declaracions segurament que el proper també diran el mateix. Saps? És molt, molt típic tant de productors com de músiques i coses d'aquestes, eh? O sigui, aquesta és la meva millor obra, el projecte més ambiciós. Ostres, no sé.
1: Home, jo estic veient les imatges i t'ho
3: dic
1: un millor,
3: és el que anava a dir, jo no sé el joc, però a nivell visual és bastant bèstia, eh?
0: Sí, i a més, una de les coses més xules en aquest sentit és que reprodueix la ciutat, també és com un món semiobert.
1: Amb Lego.
0: Amb Lego, la ciutat de Gotham. I pots anar amb el Batmòbil, pots anar com planejant amb la capa, amb la moto del Batman també pots anar. És molt, molt complet.
2: Però és més de cachondeo, com
0: sí,
2: sempre? O
0: com sempre. És
2: va,
0: molt
2: va, va,
0: de cachondeo. De,
2: vale, vale, vale. L'humor, les gràcies, les cares...
0: Sí. I de fet està bastant bé que sigui així, perquè
2: sí, no, i tant, clar,
0: la història de Batman és una història molt fosca,
1: sí,
0: només començava a matar els pares... De fet, perquè veieu, com és un joc on possiblement el poden jugar molts nens petits, la violència de quan maten els pares quasi bé no es veu.
1: Yeah.
0: O sigui, has de ser com una mica fan de Batman per dir, ai, ha passat aquesta cosa i el personatge es està posant molt fosc i molt boig. Es diu el joc The Dark Knight Legacy, El legado del caballero oscuro, perquè tracta de capturar tot el que és el llegat del personatge.
1: Mm-hmm.
0: Això què vol dir? Que surt el Joker, l'home de gel, el pingüí, surten tots els personatges de la Catwoman, tots els personatges que us podeu imaginar estan aquí en aquest videojoc, en forma d'aliats, en forma d'enemics. Per cert, una cosa que també és molt interessant, tot el joc pot ser cooperatiu.
1: Uh-huh.
0: El Batman en tot moment està acompanyat i m'agrada molt com ho han fet per trobar l'excusa que estigués sempre acompanyat. Per exemple, no sempre t'acompanya el Robin, que seria lo típic de pensar, no?
1: Ah, va canviant, eh?
0: Sí. En Gordon, el policia, t'acompanya i té les seves armes i es defensa i també té acció. Té un munt de personatges que l'acompanyen al Batman que són molt curiosos i només per descobrir qui l'acompanyarà a continuació.
1: Està
0: també,
1: bé, clar.
0: També és divertit. Molta gent l'ha comparat amb el Batman Arkham, que són una sèrie de jocs de Batman que són al contrari d'aquests, són superrealistes.
1: I tant, i recordo, sí. I tant.
0: I estan molt ben considerats,
1: sí.
0: I de fet, també molta gent, jo m'incloc també, el considera gairebé com un joc de la saga, perquè sí que té un aspecte com per tots els públics, però
1: molt bé.
0: Sí, però és molt, molt complet.
1: Escolta, podem anar amb el Batmòbil o no?
0: Sí, Batmòbil, sí? Es pot anar, sí, perfectament.
2: No, amb tots, no? Amb tots els Batmòbils.
0: Sí.
2: Perquè jo que he vist, per exemple, porta vestits, diguéssim, pot anar vestits segons portades de còmics, de detectives còmics de l'època.
0: Sí, de fet aquí és una de les meves crítiques al videojoc.
2: Oh.
0: Des de la pantalla, està molt bé que hi hagi molta varietat de vestits al Batman, cadascú trobarà el seu. Hi ha el Batman, per cert, de l'Adam West, el clàssic de la sèrie dels 60,
2: sí.
0: Aquell que ballaven i feien aquella cosa amb actors reals. Doncs, per mi, un defecte del videojoc és que a la pantalla de càrrega del joc, estem parlant d'un joc per tots els públics, ja t'estan venent coses.
2: Ja.
0: Ah. Error.
2: Va.
0: No pots...
2: Clar, jo pensava que t'ho regalaven, no jugaves i anaves fent logros d'aquests, no, home, no, si has de pagar...
0: Abans de començar a estar...

0: tu, haver-te no. entrat dintre del món de Gotham, ja t'estan venent que els vestidets... Per mi això és lleig.
1: I tant,
2: perquè quan... I això ho recordava lleig. Molt en jocs d'Ubisoft, que era horrorós.
0: Sí, sí, sí, sí. Perquè també, doncs, al ser un videojoc per tots els públics, la botiga ja al davant teu tota l'estona, ho trobo com...
3: Llavors, el que deia abans, ho retiro, sí que és el joc més ambiciós. Sí, té molta ambició, aquest joc.
2: Exacte, exacte.
0: Sí. Després, el sistema de combats és una mica bàsic, perquè acaba ser una mica repetitiu, perquè només dones cops de puny i ja està, i bueno, massa col·leccionables pel meu gust. Però, bueno, m'ha molat, i atenció, perquè m'ha fet tornar a veure la sèrie d'animació dels 90,
3: que
0: és increïble i meravellosa.
3: Home, per l'amor de Déu.
0: Sí, sí, sí.
3: Dempeus, sisplau, posem nosaltres dempeus.
2: M'agrada molt perquè tu cada vegada que jugues un joc, agafes un llibre, vas a una sèrie...
0: Sí, sí, sí. Per això,
2: molt bé, Albert.
0: Però per això us he dit que vinc amb una mica de sona avui de...
2: Molt bé.
0: Entre tot, eh?
2: L'altre dia veia un missatge on parlaves d'aquest videojoc i que deies que t'havia agradat molt, molt, molt.
0: Sí, arribem al tercer i aquest m'ha encantat, m'ha semblat increïble. L'estic tornant a jugar per segona vegada perquè és molt curtet. Mixtape per ordinador, PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. És el que més m'ha agradat, com us deia. Està desenvolupat per un estudi que es diu Beethoven and Dinosaur, dirigit per un noi que es diu, atenció, el nom Johnny Galvatron.
3: Ves, home, ves.
0: No, home, no. Sí, sí, Johnny Galvatron. Has de reconèixer que està...
4: Està molt bé. Serà nom artístic, potser, però...
3: No, no, mirem antecedents. Mirem el d'això genealògic, perquè Galvatron és...
4: Galvatron.
3: Mare de Déu.
0: Abans havíem fet, el 2017, un joc que es deia The Artful Escape,
2: sí,
0: que em va agradar molt, em va flipar. I bé, el Mixtape és un... És un joc una mica diferent del Forza, del Lego Batman. Són jocs aquests últims que hem parlat que ens ofereixen molt contingut, moltes hores. Aquest, en canvi, com us deia, es pot passar perfectament en 3 hores i encara et sobra. I és un videojoc que ens explica la història de 3 adolescents, 2 noies i un noi, en el seu últim estiu junts en un poble fictici de Blue Moon Lagoon. Representa que està al nord de Califòrnia. Aquests personatges són la Stacy Rockford, la Cassandra Mas Morino i en Van Slater. I tota la història del joc succeeix l'últim dia que aquests tres amics es veuran. Diguéssim que ha acabat, doncs, a l'institut o al batxillerat i serà el seu últim dia junts. Esteu veient aquí la pantalla?
2: Sí, el moment
0: més creepy del joc.
2: Explica, Albert, què és el que estem veient? Són dues llengües?
0: És el moment aquest en el qual ella parla a la Stacy Rockford del primer petó que li va fer un noi que no li agradava i tu controles les dues llengües.
4: M'encanta perquè la sensació que dones és aquesta de... Amb els aparatos a la boca...
0: Bueno, no em fou parlar perquè jo estic traient-me els logros del videojoc i per treure't el logro del petó s'està com un 60 segons movent les llengües. 60 segons movent les llengües. A mi m'ha agradat molt perquè... Com us deia, la història d'aquests tres nois adolescents succeeix a l'últim dia que es veuran. És un joc molt narratiu, està farcit de minijocs, bastant originals, ben integrats en la història, però bàsicament, i això ha rebut moltes crítiques, no jugues tampoc tant.
2: Ja.
0: És bastant una pel·lículeta, la veritat. A mi aquest debat de si els videojocs són pel·lícules m'és completament igual.
2: Sí, jo ho recordo.
0: Al final acabes agafant un comandament, no? I per tant, és com la gent que li diu als còmics novel·les gràfiques.
2: Sí, és veritat.
0: No? Tots són còmics.
2: Sí, sí, sí.
0: I deixem-nos...
3: Benvingut als 90.
0: Les novel·les gràfiques. Llavors, a mi el que m'ha agradat d'aquest videojoc és la història, els personatges. Nosaltres anem visitant en aquesta última nit plegats l'habitació de cada personatge i dintre de cada habitació es despleguen una sèrie de records i tenim converses amb els personatges. Després, tota la reproducció de la... tota la llista de reproducció de la música, el títol del joc fa referència a una llista de reproducció mixtape, per mi és també un dels eixos del videojoc.
2: Clar.
0: Són música dels anys 70, 80 i 90 i bàsicament la protagonista és una noia que es vol dedicar a ser... una noia que tria músiques per pel·lícules, tal...
2: Ella vol ser curadora de músiques.
0: Sí, vol ser una curadora de músiques. Llavors, és el seu últim estiu junts amb els seus amics perquè deixen l'institut i el batxillerat o el que siguin que estan fent allà als Estats Units i ella, en comptes d'anar-se'n de viatge, diu, no, jo vull anar a Nova York perquè sé que hi ha una dona que es dedica a això i li vull donar la meva mixtape, no? Que és la que escoltes durant el videojoc.
2: Molt bé.
0: I tota l'estona la música té una presència molt bèstia dintre del videojoc.
2: Vols que la podes escoltar una mica, d'hora?
0: Sí, tant.
2: Impressionant el tros que estic veient del cotxe, perquè... És impressionant. O sigui, el que el fas, les accions que fas, són accions com molt subtils, molt tontes, però defineixen molt aquest... O sigui, el joc, eh?
0: L'escena del cotxe que estàs veient és la típica que tu vas amb cotxe, sí. Hi ha música sonant i tu amb els botons vas movent els personatges.
2: El ritme de la música.
0: Sí, el ritme que tu vulguis.
2: Sí, sí, pots moure la mà, pots moure els ditets.
3: Són músiques fetes especialment pel joc o són cançons conegudes?
0: No, cançons conegudes, llicenciades.
3: Bé, això està molt bé, eh?
0: Aquesta m'importa molt que tu connectis amb la banda sonora que tu posa al videojoc. Hi ha Smashing Pumpkins, hi ha, doncs, ara no em sortiran, Roxy Music, hi ha de totes aquestes èpoques que us he dit molta música, i jo crec que és un joc així que retrata... Ja, han dit moltes vegades aquesta paraulota de l'anglès, aquests dies l'he sentida, que no... una història coming of age. Aquesta mena de cosa que vol, al final és com fer-se gran, no? Sí. Suposo que vol dir fer-se gran, que podríem dir-ho així de fàcil. I bé, m'ha agradat molt, el guió està molt bé, els diàlegs se senten molt naturals. I quina cosa negativa tinc a dir?
2: Cap, a veure, res, eh?
4: Cap ni una.
0: A mi m'ha agradat moltíssim.
2: Fantàstic.
3: Molt bé.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
2: Ara una mica de silenci. Sabeu que d'aquí poc hi haurà el programa de jazz, el Jazz Batussi? I és que ara l'Americo ens parla amb Akito i serà fantàstic perquè ens parlarà d'un joc que segur que ens agrada, però a més ens prepara pel programa de després. Així doncs, en diferit, ara parlarà sobre un videojoc petitó, però molt interessant.
5: Hola, què tal, Albert i companyia? Com esteu? Espero que molt bé. Volia portar-vos un dels jocs que he estat jugant aquests últims dies, que es diu Panzalassa, que és d'un estudi que es diu Meia Calça, i que es va publicar fa res, realment, el mes passat, el 18 de maig. El joc és una aventura així, estil point and click, però amb una ambientació com molt futurista, món alienígena submarí, i que ens posa la pell, potser més que la pell en els cables, podríem dir, d'una intel·ligència artificial, d'una nau, així com una nau de l'espai, que s'ha estavellat en aquest planeta alienígena, que d'alguna manera estàvem explorant l'espai, no? la nostra nau, en busca doncs, noves espècies de fauna submarina, i per algun misteri té un error, ha de fer un aterratge d'emergència en aquest planeta. Llavors, el que passa, la consciència de la nau, no? la seva intel·ligència artificial, diguem, es veu com transferida a un cos robòtic abandonat que hi havia en aquest planeta. D'alguna manera hem d'intentar descobrir què és el que ha passat i per què estem com atrapades en aquest cos misteriós.
4: Però estarem sols mentre explorem aquest món tan misteriós?
5: Val a dir que la cosa és que no estarem pas soles, ni molt menys, perquè en aquest cos robòtic el que ens veiem com injectades d'alguna manera misteriosa, ja hi havia una altra intel·ligència artificial que, a diferència de la protagonista, no, la que d'alguna manera controlem nosaltres, que és com molt seriosa, molt com seca, no, com la típica personalitat de robot que ens podem imaginar, doncs aquesta és molt més bromista, animada, i llavors com que entre totes dues, doncs com que s'hauran ben ajudant per descobrir realment què és el que està passant, no? Per saber on som, no? Què és aquest planeta misteriós. Hi ha algú que no va bé, no? A mesura que parlem amb la gent que ens trobem, ens van com donant pistes i tal, i en última instància doncs també intentar descobrir com podem tornar a casa nostra. A més, bona part de la jugabilitat consisteix precisament doncs en entendre com funciona la interfície a través de la qual veiem el joc i l'idioma que està en totes aquestes tecnologies i totes aquestes maquinàries. I bé, doncs a mesura que ho anem entenent i anem descobrint i som capaços de relacionar-nos amb elles, doncs podrem anar entenent millor també què és aquest món del joc, no? De Panzalassa. Es crea com una espècie de loop de jugabilitat on totes les coses estan allà des del principi, no? Però és a mesura que les anem descobrint i les anem entenent que podem com anar avançant.
2: És al·lucinant perquè estem veient les imatges també a la pantalla gegant. Em recorda molt a una interfície d'un Apple dels anys 90, una miqueta, no? I fins i tot als 80, Albert, oi?
0: Sí, mola perquè aquella època les interfícies eren molt... Sí. Jo tinc com una mica de nostàlgia.
2: Sí, i tant, les finestres així com molt, Em recorda també l'Amiga, el Commodore Amiga, una miqueta.
0: Sí.
2: Fantàstic, i a més a les pantalles pots veure també l'acció amb molts textos. Oh, m'agrada molt aquest joc.
0: I el so.
2: I el so, exacte. Doncs escolta'm, Américo, quina és la teva conclusió d'aquest Pantalassa?
5: Bé, doncs el joc, a través com de tots aquests misteris, aconsegueix construir una ambientació supermisteriosa i superabocadora que a mi, la veritat, m'ha semblat fascinant. I la primera cosa que hem d'aconseguir fer és sortir d'aquesta habitació. Hem d'aconseguir encendre les llums de les instal·lacions on estem, i un cop sortim d'aquesta instal·lació, doncs ja és on se'ns presenta realment el món on estem, que és un món, a mi personalment m'ha recordat la manera en la que funciona a jocs com Dark Souls o fins i tot l'Hyper Light Drifter, perquè té aquesta cosa tan guai que és que la història que anem descobrint és una que en realitat va succeir fa moltíssims anys. Llavors nosaltres, a mesura que anem com voltant, nosaltres veiem com les conseqüències d'aquella història, però realment és una cosa que ja va passar fa molt de temps. Totes aquestes ciutats que anem, bueno, doncs visitant i tal, estan poblades per personatges, com ànimes perdudes, no? D'alguna manera podríem dir trencades, envoltades en una melancolia, però que a mi personalment és una manera com d'estructurar la narrativa que m'agrada moltíssim. La persona que s'ha encarregat de dirigir el joc ha parlat molt, és que una de les seves principals inspiracions, tant per la part artística, diguem, més visual, com per la sonora, són els softwares d'edició d'imatge, d'edició de vídeo, de principis dels 2000. La manera en la que es connecten les pantalles, el disseny de les interfícies, és molt 2000ero. I això, personalment, és una cosa que a mi, doncs, m'agrada molt, perquè jo sóc com d'aquesta generació i li tinc molt de carinyo. Llavors, això, repeteixo el nom, el joc es diu Pantalassa. Quan existia el macrocontinent aquest de Pangea, no, que eren com tots els continents junts, doncs l'únic oceà que existia es deia Pantalassa. I això, que és un joc que recomano moltíssim, que recomano com a mínim que li feu un copet d'ull i que estic segura que us semblarà, com a mínim, interessant.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
2: Doncs arribem ja a la part final del programa. Estar, Albert, per cert, he vist que hi haurà un canvi a la Nintendo Switch 2 amb una... per adequar-se legalment a Europa, ha hagut de fer una bateria extraïble a la Nintendo Switch 2. Ho farà?
0: Sí, oi tant. Un model exclusiu de la Switch, que serà tot igual, però tindrà la capacitat de canviar la bateria. De fet, estan parlant que ho hauran de fer també amb els comandaments, que també porten bateria.
2: I tant.
3: Vet aquí que en tendes d'aquestes orientals es venguin tantes Switch a tan bon preu. Ara ho entenc. Ara té sentit.
2: I per cert, també, et vaig veure, Albert, a Madrid, a Nintendo, jugant a un joc nou, no?
0: Sí, el nou Star Fox, que sortirà, sortirà a finals d'aquest mes de juny,
2: sí.
0: I és un remake del que van fer l'any 97 per la Nintendo 64. Aquell videojoc, per mi, va ser sorprenent perquè va ser el que va introduir el Rumble Pack, l'accessori que feia vibrar el comandament.
3: Sí.
0: Ara ja això ja no sorprèn gens.
2: Clar.
0: I han hagut de sorprendre pels gràfics, per l'actualització gràfica i tot això.
2: Molt bé. I també aquesta setmana hi ha hagut un dia d'aquests de PlayStation, no sé, el Days of Play, no? Que, doncs, el que han fet és anunciar alguns jocs. I no sé si es va anunciar o no es va anunciar aquest dia, però vaig veure la notícia del God of War Lofi.
0: Sí, van fer aquesta presentació de Sony i és un nou God of War, God of War completament nou, que a més, es va filtrar una miqueta abans de l'anunci. Per la gent que ho havia vist potser no va ser tant de sorpresa. Jo no ho havia vist, per tant sí que va ser per mi una sorpresa. I és això, nou God of War, però amb una diferència substancial. Ja no controlem a Kratos, que és l'heroi clàssic de la sèrie, sinó controlem a la seva dona, que justament la dona mor. Sí. En l'anterior God of War, de fet, tot el joc és un viatge per portar les cendres de la dona a dalt d'una muntanya. Doncs aquí portarem aquesta dona, que és la Faye, i que té una història increïble, i gràficament us recomano que aneu a buscar el vídeo, perquè és una salvatjada com es veu a la presentació visual del videojoc. I no crec que trigui a sortir, no té data, perquè es van veure 20 minuts del començament del joc.
2: Això ja vol dir que segurament...
0: Això ja ho tenen mig fet.
2: Molt bé, sí. Tinc ganes de parlar amb el Patrick, a veure què en pensa d'aquest...
0: I tant.
2: I, per cert, i abans d'acabar, pot ser que algú que va estar en els primers títols hagi criticat una miqueta aquest joc?
0: Sí, bueno, el director dels primers God of War és un tio molt polèmic, David Jaffe. El David Jaffe és un tio que té un stream, té un canal de stream de videojocs i no li va agradar gens, vaja.
2: Doncs res, escolta'm, juga'l i quan l'hagi jugat, doncs ens ho dius. Doncs escolta'm, Albert, Eli, Star, moltíssimes gràcies per fer el programa d'avui.
3: No, a tu. Petonets.
2: I també l'Albert Cots i l'Ari Jiménez per estar a Tarragona i a Barcelona i controlar això.
6: Boi.
2: Nosaltres tornem diumenge vinent a les 10. Adéu-siau. De la nit, eh? De la nit.

Generació Digital, l'únic programa de ràdio que no necessita cap requisit del sistema. Escoltes i cal.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser nosaltres. Benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa. Un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un batussi que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil. Arrenquem amb la senyora Mika Shino. Benvinguts al Jazz Batussi.

senyora, aquest era el Kaimono Boogie, tema cantat aquí per la japonesa Mika Shino en un àlbum que és un homenatge a la pionera del boogie a Japó, la gran cantant i actriu Shizuko Kasagi. Segur que si esteu interessats en la cultura popular japonesa de postguerra, sabeu que Kasagi va ser una figura de molt, molt èxit. La seva aparició en la pel·lícula d'Akira Kurosawa, L'Àngel Ebri, del 48, més el seu superhit Tokyo Boogie Boogie, la va catapultar i la va convertir en això, en la reina del boogie. Si podeu, si us plau, si podeu veure la cinta de Kurosawa, insisteixo, L'Àngel Ebri, no us perdeu el número de Canivall de Kasagi perquè és memorable. Anem amb un altre tema del disc. Aquest es diu Rapa to Musume.

sentirà la veu de Mikashino de nou fent homenatge a Shizuko Kasagi. Per altra banda, Mikashino és una cantant japonesa super reconeguda, super premiada i que sempre ha basculat això entre la tradició i el jazz. I no ens movem de Japó perquè ara sentirem la també actriu Yoshida Hideko. Potser us sona el nom pel seu paper en la famosa Pillow Book, la pel·li que va tenir força èxit aquí a Europa a final dels anys 90. Doncs bé, Hideko té una mitja dotzena d'àlbums que giren al voltant del jazz clàssic, del jazz tradicional, això sí, en japonès, i sempre amb unes bones produccions, si més no, amb un tipus de producció que et fa viatjar a llocs curiosos. Escoltem-la amb aquest Shanghai Lil.

encantadora la veu de Yoshida Hideko amb aquest nostàlgic Shanghai Lil. I ara seguirem amb la trobada entre el saxofonista Nobu Ohara i el flautista Hosan Yamamoto, que el 1968 van gravar New Jazz in Japan, on barregen doncs, jazz i tradició musical nipona. Yamamoto és un mestre del shakuhachi, la flauta japonesa per antonomàcia, un instrument super, super expressiu que conviu a la perfecció amb els sons occidentals en aquest disc. A veure com li sona amb aquest Tabaruzaka.

Sentíem primer el so de la Sakuhachi tocada per Hosan Yamamoto i després hem viatjat fins a Dinamarca, on el saxofonista i flautista Sahib Shahab, que el 1965 va gravar junt al combo de jazz de la ràdio de Dinamarca un excel·lent disc, tot amb temes originals. Shahab, com sabeu, va tocar amb les primeres espases de l'època, com Coltrane, Monk, Quincy Jones, Art Blakey, etc. Potser en solitari no és tan conegut, però és un excel·lentíssim saxofonista. Segueixes a la sintonia dedicat, això ja es va tossir, i avui estem viatjant amunt i avall per tot el planeta, buscant del bo i millor pels nostres estimats oients. Ara estàvem a Dinamarca amb Sahib Shahab, i no ens movem d'allà perquè entre Noruega i Dinamarca hi viu un favorit batussi, el bateria Snorre Kirk.

sofisticat i elegant era el so sempre agradable de les produccions d'aquest bateria danès, Snorre Kirk. Això es deia Honey i pertany al seu àlbum What a Day. I un dels habituals col·laboradors de Kirk és el teclista Joe Webb, que si fa un moment el sentíem tocant el piano, ara l'escoltarem amb l'orga, tocant l'orga Hammond amb la seva versió del clàssic de Ray Charles, One Mean Julep.

era l'orgue de Joe Webb, com dèiem fa un moment, un pianista fenomenal de la generació emergent del jazz danès. Aquí el sentíem amb el Hammond. I ara viatgem de Dinamarca a Brasil per trobar a tot un tità de la composició i un home amb un carisma com un piano, el senyor Marcos Valle, cantant, teclista, compositor i productor. Ha sonat poc per aquí, pel Jazz Batussi, perquè no trepitgem gaire els seus andorrials musicals, però avui ens ve de gust fer-lo passar amb un tema del seu disc de 2010, Estàtica. La peça es diu Novo Acorde.

Segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja es va tossir, i ja saps que pots tornar a escoltar i compartir aquest i tots els capítols Batussi al podcast a ICAT.cat i a la plataforma 3CAT. Torna ara per una altra veu brasilera, la de l'anomenada musa de la bossa nova, Nara Leão, una dona que va fer tronar i ploure entre finals dels anys 50 i mitjans dels 60. Va participar en aquella revolució musical brasilera de l'època, junt doncs, a João Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, entre altres. El 1964 va gravar Nara, on dedicava un tema a la poeta portuguesa Maria Moita.

narració. Primer hem escoltat la veu de la carismàtica Nara i després hem entrat als terrenys noir dels Big Lazy junt a la trompeta de Steven Bernstein. Cop de timó, perquè ara dels deserts dels Big Lazy ens desplacem fins a Saigon dels anys 60, on hi va haver-hi una explosió de soul i funk, això, entre els 60 i 70, que va deixar un munt de gravacions bizarres a més no poguer. Bé, bizarres pels nostres oïdes acomodats, però sonen tremendament refrescants, inclús avui en dia. Escoltem una de les estrelles del moment des de Saigon, la senyoreta Connie Kim.

era la veu de Connie Kim. Aquesta i moltes altres gemes del soul de Saigon dels 60 i 70 els pots trobar en unes cuidades recopilacions anomenades Saigon Super Sound, editades en vinil. I ara seguim amb la veu d'un actor i cantant japonès, Tompei Hidari, més conegut com a Pixie, per la seva participació en la sèrie televisiva del 70, Monkey. Carismàtic i venerat, Hidari va gravar el 1973 aquest Hey You Blues.

神あれば疲労神ありとでも言うのか。すり減っちまって短くなったすり込みを誰が拾うもんか。

eren els crits i les vacilades del cantant i actor Tompei Hidari amb aquest Hey You Blues. I ara seguim amb tota una institució de la cançó popular japonesa, la senyora Hibari Misora, una dona que va començar a tenir èxit super, super jove. Precisament ho va fer en l'era del boogie, en l'era del que en deien l'enka a Japó. De fet, el seu primer hit va ser el Kappa Boogie Boogie, un tema en el que la seva veu és de nena, nena, nena. Però avui la farem passar amb un tema dels seus èxits dels anys 70, Alba Pòrpora.

Wow, gran producció, la de Jibar i Missora amb aquest Alba Pòrpora. Manyacs, ens tira el temps al damunt, hem de guillar, que la festa continua. Ho farem amb la cantant afroamericana Sandra Alexandra, que el 1970 va decidir gravar, com dèiem al principi, una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, en japonès. El resultat va ser un espaterrant àlbum anomenat Sandra i els seus 12 samurais. Fantàstic títol. Disc que acaba de ser reeditat en vinil i que podeu trobar a les botigues especialitzades. Amb aquest tema obre el disc i es diu Ningyo no Lee.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Avui hem tingut Sandra i els 12 samurais. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge, al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el Jazz Batussi entri a casa vostra.

Escolta, Zicat.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.